0: 34 anys han passat des de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. D'aquí a una estona amb gent del Dream Team. Alguns molt puntuals ja estan per aquí, per la sala. Recordarem aquell moment i també al llarg d'aquestes dues hores parlarem de Mi pròxima parada. José Mari Vaquero signarà alguns llibres i farem algun concurs perquè els pugueu aconseguir. T'he de dir, José Mari, que donant una volta passejant per Sitges entenc per què t'has quedat a viure aquí.
1: Bueno, la veritat és que fa molts anys ja, jo crec que sóc una de les persones que ha vingut de fora i porta més anys aquí. Aleshores, no, és un poble molt agradable, ens hem trobat molt bé, tant la meva família com jo, i a gust. A l'estiu hi ha una mica més de gent, però sobretot si dones un passeig per la playa Sant Sebastià, et daràs compte per què vaig venir a viure aquí.
0: Volem donar les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la seva complicitat. Aurora Carbonell, què tal, com està?
2: Molt bé, bon dia.
0: És un luxe, no?, tenir gent com Vaquero vivint a Sitges.
2: Un sitgetà més, que fa molts anys, com diu ell, un sitgetà que ens l'estimem molt aquí.
0: Què és el que més orgullosa li fa sentir de gent com Vaquero parlant de Sitges amb el carinyo que parlen?
2: Doncs precisament això, no?, que vingui gent que ha nascut en un altre indret, decideix venir a viure aquí perquè ho escull, i quan està aquí doncs està tan orgullós i va amb la bandera de Sitges arreu, no? I això també és molt important.
0: Alguna vegada ho ha explicat, però potser hi ha oients que no ho saben, Sitges i Donosti són localitats agermanades, no?
1: Sí, sí. Fa temps.
2: Totalment. Sí. I precisament la platja Sant Sebastià hi ha alguna cosa que recorda molt.
1: Sí, sí. La barandilla.
2: Exacte.
1: Que precisament jo vaig començar a jugar a futbol des dels 8 fins als 14 anys a la playa de la Concha. Aleshores, aquesta barandilla per mi és un record que quan veig recordo la meva infantesa.
0: Aquí hi ha una barana a Sitges que és de la platja de la Concha de Sant Sebastià.
2: És un tros de la platja de la Concha de Sant Sebastià. Sí, sí, bueno. Sí.
3: Sí, però és una barana molt característica de la platja de la Concha, per tant entenc que Vaquero es traslladi cap a la seva infantesa. És que Sitges té això, que quan la veus t'engresca i t'enamora, eh?
4: A veure, res que no tingui Badalona.
3: Home, vol dir.
4: I res que no tinguem el pom del petroli. Sí. Allà també s'hi ha afincat el Ricky Rubio. Passa que no seria José Mari Vaquero, seria més José Mari, no sé, els que venen, pequeño, de, els que venen de fora, més aviat José Mari Mantero. Més aviat.
1: O Guerrero.
4: Gent de fora. Sé que és veritat que... Però la gent, som terra d'acollida, no?
0: Avui hi ha molta gent de Sitges aquí al...
4: Ha limpiat mai Sitges? Ha limpiat mai Sitges, senyora?
0: Deia que avui hi ha molta gent de Sitges aquí a l'auditori del Hotel Melià Sitges, però també ha vingut gent d'arreu de Catalunya. Després escoltarem oients que venen de lluny per viure en directe a la ràdio i per acompanyar-te en un dia especial per a tu, José Mari Vaquero. I m'encanta, està per aquí el Santi Ovalle, que oients bon celebrin el seu aniversari amb nosaltres.
3: Què em dius ara?
0: I ens portin regals.
3: Home, això és al revés.
5: Hola, com et dius?
6: Anna.
5: Hola, per molts anys és el teu aniversari, no?
6: Sí.
5: Un aplaudiment per l'Anna. Des d'on vens?
6: De Sant Celoni.
5: Sant Celoni. Ets de?
6: Lleida.
0: Home, quina gran ciutat.
5: Ja has tocat. És que la primera persona ja...
7: Escolta, i ets molt fan del que t'hi jugues, del Vaquero, no?
6: Molt, molt. Molt del Barça. Culé des de quasi vaig néixer. Jo tenia 10 anys quan va jugar a Wembley. O sigui que...
3: Quin regal que et van fer aquella nit,
6: sí,
3: no?
6: Sí, el millor regal.
3: Caram.
6: Sí.
3: Una Copa d'Europa,
6: sí, sí.
3: Ni més ni
6: sí,
3: menys.
6: Sí.
0: I què ens has portat?
7: A veure, veig una bossa aquí.
6: He portat coca de recapte.
3: Ostres.
4: Oh! Porta. Per molts anys, eh? Espera, molt bé, per molts anys. Porta aquí. Molt bé. La bossa també...
3: President, calma.
4: Pot menjar.
7: No li doni al president que se les menja totes, eh?
0: No, si us sembla, podem posar la coca de recapte aquí davant i que amb algunes pauses publicitàries els oients que han vingut puguin tastar-la perquè... Anna, m'has dit abans del programa que l'has fet tu?
4: Deixo aquí.
3: Ah, això l'has fet tu?
0: Sí, l'has fet ella. Coca de recapte casera.
4: Molt bé, eh?
0: Sí.
3: President, és per repartir, eh?
4: Repartir què? Està molt bé, eh? L'obro, eh?
0: Sí, obri, president, obri.
4: La...
0: Però si la pot repartir també entre els oients que han vingut avui aquí. L'Anna celebra el seu aniversari. I Santi, per aquí davant, també demano un aplaudiment per un home que d'alguna manera celebra avui una fita històrica. I és que...
4: Vosaltres...
0: Té molt mèrit, no, Santi?
7: Com et dius? Bon dia.
8: Maneu, em dic.
7: I què celebres avui?
8: Avui fa justament un any que he deixat de fumar.
0: Un aplaudiment! Ah,
4: molt bé!
7: Això és, no és un bon aniversari, eh?
4: No és poc.
8: Home, i tant, després del fumador que he sigut, pues, ha costat, però s'ha aconseguit.
7: Li ha canviat molt la vida o no?
8: No.
0: Pregunta-li no, com ho ha aconseguit.
7: Com ho has aconseguit?
8: Amb pastilles. En ajuda, eh? En ajuda.
7: I amb molta força de voluntat, veritat?
8: Sí, sí, però ha sigut bastant fàcil, eh? Sí, sí. No pensava que passaria més ansietat i no, no.
7: Doncs mira, amb un palillo, diuen per aquí, ostres. Doncs mira, tots els que fumin i vulguin deixar de fumar, aquí teniu un bon exemple, un any sense agafar una cigarreta.
0: Molt bé. Anna Flaqui és d'una gran ciutat com Lleida, el Manel és d'una altra gran localitat com el Prat de Llobregat.
3: Caram, tot queda a casa, tu! Només falta algú de Sant Carles i ja està.
0: Sí, sí, sí, i té un afegit, és el meu sogre. O sigui,
3: ah! Amigo! Pot ser sap al final.
0: Són les 12:17, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Ara saludarem a periodistes per analitzar l'actualitat del Barça. En un moment també anirà pujant gent del Dream Team per celebrar amb José Mari Vaquero aquest aniversari de la primera Copa d'Europa de Wembley, que, per cert, el club ha recordat amb un missatge ara mateix a les xarxes socials,
3: sí,
0: Flaqui.
3: Sí, sí, ha posat la data, 20 de maig del 92, la nostra primera Copa d'Europa. És que avui el culer és d'aquells dies que s'aixeca recordant.
0: I estigueu atents també perquè regalarem llibres de Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero i José Javier Torre, que està també per aquí davant, dedicats, signats, i en un moment parlem del llibre, que a part de ser una autobiografia original, d'alguna manera és un llibre de vida. I ara us explicaré algunes coses que m'han cridat l'atenció, que encara no hem comentat al llarg d'aquesta temporada al programa. Però abans, endrecem l'actualitat. Són les 12:18.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Comencem pel Barça, Santi Ovalle, perquè el club va avançant en la planificació esportiva i fent els deures per poder inscriure amb normalitat en aquest proper mercat de fitxatges.
7: Hi ha hagut converses entre el Barça i la Lliga, totes dues parts estan d'acord, el Barça està molt a prop d'estar a la regla de l'1-1, de fet esperen totes dues parts que al juliol pugui estar a la regla de l'1-1 i inscriure amb normalitat. I per què? Doncs perquè el Barça ha fet la feina en aspectes que són importants, com per exemple doncs el que la venda de les llotges VIPs, ja han ingressat 70 milions, per exemple, dona sortir a Lewandowski, no genera fair play, però sí que t'estalvies uns 40 milions de la massa salarial, està aconseguint ingressos rècords, per exemple, li destaquen els 16 milions que ha ingressat a l'últim clàssic, és el rècord de mai a la història.
0: 16 milions al clàssic.
7: Més de 16 milions, és més ingressos del que generava un clàssic amb 100.000 espectadors al Camp Nou, per tant, aquesta xifra se la valoren molt positivament, i insisteixo, tant la Lliga com el Barça donen per fet, perquè així ho han parlat entre ells, que a partir del juliol estarà a la regla de l'1-1.
0: I de fitxatges, renovacions, jugadors que poden marxar, jugadors que poden arribar?
7: Doncs mira, hi ha dos noms destacats que estan a la plantilla i que s'ha de veure què passa amb ells. El primer és Marcus Rashford. Flick li ha dit a Marcus Rashford que està molt content amb ell i que si depèn d'ell el vol a la plantilla, però també li ha deixat clar la decisió no és únicament meva, això és el que li ha dit Flick a Marcus Rashford, un Marcus Rashford que li ha dit al Barça que ell està disposat a posar totes les facilitats del món per quedar-se, baixar-se salari, posar en comptes de 3 anys de contracte, 5 anys de contracte per allargar el salari i l'amortització i que surti més econòmic. El United no vol rebaixar els 30 milions de la clàusula que té, però el Barça creu que sí que ho pot fer i esperen que es tanqui la continuïtat abans del Mundial. Això és el que espera el Barça amb Marcus Rashford. Insisteixo, Flick li ha dit a Marcus Rashford que si és per ell, se'l queda a la plantilla.
0: D'aquí a un moment ho comentem aquí a la taula, el que t'hi jugues. Destacar també que l'Arsenal és campió de la Premier, Flaqui.
3: Sí, 22 anys després, l'equip d'Arteta es proclama campió de la Premier gràcies a la punxada del City al camp del Bournemouth. Els de Guardiola van empatar un, van deixar el títol ja matemàticament a les mans de l'Arsenal. Arteta així es converteix en el segon entrenador de l'estat en guanyar la Premier després de Pep Guardiola.
0: Avui final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa.
3: A les 9 de la nit a l'estadi del Besiktas d'Istanbul, Unai Emery buscarà amb l'Aston Villa el seu cinquè títol d'Europa League després d'haver-ne guanyat 3 amb el Sevilla i un amb el Villarreal. El de l'any tindrà un dels equips que ha crescut més en els darrers anys, el Friburg alemany, que vol aixecar el que seria primer títol europeu de la seva història.
0: Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Wimbledon.
3: El tenista murcià seguirà fora de les pistes després de retirar-se del godó. Ahir Alcaraz va anunciar que no disputaria la gira de gespa i que no seria els tornejos de Queens ni Wimbledon per acabar de solucionar la lesió al canell dret. Ara l'objectiu és tornar a finals d'agost per disputar els tornejos de Canadà, Cincinnati i el US Open.
0: I és una setmana especial avui perquè celebrem la primera Copa d'Europa de la història història del Barça, i dissabte perquè el club pot aixecar una altra Copa d'Europa, en aquest cas la Champions de futbol femení, Flaqui.
3: Sí, des del club avancen amb la venda d'entrades per la final de la Champions a Oslo. Hores d'ara, prop de 1.200 aficionats han comprat ja entrada a través dels canals del club, tot i que també hi ha un gruix de gent indeterminat que ha de comprar via UEFA. El Barça són conscients que no serà un desplaçament massiu com els darrers anys per la logística d'arribar a Oslo, però sí que preveuen força aficionats culers dissabte a les graderies.
5: I un altre gruix que no ha comprat entrada allà perquè estarà a Casa Cupra.
3: Sí, senyor.
5: Casa Cupra Raval, on aquest mateix dissabte, des de les 5 de la tarda, hi serem, doncs, amb la, bueno, l'Anna Palet des d'Oslo, el Santiago Valle des de València, però tindrem una pila de gent a Casa Cupra Raval per passar-nos-ho de conya, una pantalla gegant, i ja sabeu que a la web de Casa Cupra Raval us hi podeu apuntar.
0: Són les 12:22, avui que t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges per celebrar mi pròxima parada amb José Mari Vaquero, el seu llibre, i també la primera Copa d'Europa. El trofeu el teniu aquí a l'escenari. Gràcies al Barça per la complicitat i per cedir-nos des del club la Copa d'Europa, que després, tranquils, retornarem al museu. T'he de dir, José Mari, que preparant el programa hem trobat una relíquia que ens ha emocionat, però a la vegada ens ha entristit, que és que ja vam celebrar els 25 anys a Wembley amb tu. Te n'en recordes, Flaqui?
3: Home, i tant, quin dia aquell.
0: En un
1: jo no recordava.
0: Viatge històric.
3: Que joves que érem.
0: Que ens va portar a passejar la Copa d'Europa pel metro de Londres. La gent flipava.
5: Vaya dos quillos, sembleu.
0: I que ens ha emocionat i ens ha entristit, perquè fixeu-vos que semblem els nostres fills.
3: Sí, noi,
0: i han passat 9 anys.
3: 9 anys.
0: Han passat 9 anys.
3: Sí, sí. I el Siker. Com
5: però
3: la
5: però quillos, tot. Quillos, eh? Però
3: què vols dir, tio? No parlis així de José Mari Vaquero.
5: No, de vosaltres dos.
3: Ah, nosaltres?
5: Sí, sí. Mira.
0: Per la gent que no pot veure el programa, però sí escoltar-lo, aquest és un extracte del moment.
3: A veure.
10: José Mari Vaquero, bona tarda.
1: Mai he estat.
10: 25 anys després, se't continua posant la gallina de piel.
1: Bueno, la veritat és que sí, em dona molta alegria, i sobretot quan tornes aquí a Wembley és diferent. És veritat que l'estadi és nou, però la sensació sempre hi és, no? És la segona vegada que vinc i la veritat és que sempre és especial perquè és un lloc especial.
0: Quin gran moment, eh? Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
1: Ara sí, eh? He canviat.
3: Ha canviat.
1: He madurat. Por si acaso.
0: Lu Martín, què tal, com estàs? Home, t'havies de posar els auriculars, Lu, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
5: Hòstia. Espera, que ara el tinc enganxat.
0: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco.
11: Con la calma.
0: Què has portat, Lu?
11: Què he portat? Ah, sí. Porta't una cosa.
3: És l'emoció del moment.
11: A veure, és que per arribar a guanyar Wembley tampoc va ser tan fàcil, eh? A la vida res és fàcil, tot costa.
5: Per què? Vas jugar tu o què?
0: Tot costa Catalunya Ràdio, eh?
5: Sí. Vas jugar tu?
11: Que si vaig jugar jo, doncs com si hagués jugat. Perquè ja encara no ho heu posat difícil. Va haver un dia que si el Barça no guanyava, segurament el Johan no hagués continuat a la banqueta. Aquell dia va ser un partit bueno, primer que tot, bon dia i gràcies per venir.
5: Hola.
11: Va ser un partit a València, una final de Copa, on el Johan estava al precipici, no? I al final el Barça va guanyar. I he portat una samarreta d'aquell dia, no? Perquè em sembla que va ser important aquell partit. Tu te'n recordaràs, José Mari, contra el Real Madrid, unes hòsties tan grans que el Hugo Sánchez va lesionar a l'Oisio. Normalment, el Johan, el tio que li posava el 14 a la banqueta, sortia a jugar. Bueno, doncs jo he portat la samarreta del tio que no va sortir a jugar perquè el Hugo Sánchez els va carregar a l'Oisio, i és aquesta samarreta.
0: Oh, que guapa.
11: Sí.
0: Me iba
11: no te la quedis.
0: Amb el número 14.
11: Perquè he suposat que algú portarà alguna de Wembley, no?
0: De fet he vist oients, amb samarretes vintage.
11: I dic, bueno, vaig a portar aquella samarreta perquè sense aquell partit segurament no haguéssim arribat a Wembley.
0: Sí, és molt xula la samarreta. Molt xula.
11: Guarda-te-la aquí.
0: Està també el Marcos López, són les 12:26, si us sembla, així podeu observar com fa habitualment la seva secció, perquè en directe repassarà la premsa per als oients del Que t'hi jugues.
9: El quiosc del Marcos.
0: Ens portes a Anglaterra, no, Marcos?
12: A Anglaterra, evidentment. Bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
13: Hola, Marcos.
12: Hola, què tal, com esteu? Arteta heredó un desastre tóxico i així és com lo solucionó. Los métodos únicos del entrenador del Arsenal y su atención al detalle crearon un equipo unido lo suficientemente fuerte como para poner fin a la espera de 22 años por el título de la Premier League, escribe Sandin en el Daily Telegraph. Y supongo que lo conoce Lou, Paul Hirsch en The Times traza un perfil de un técnico innovador y rupturista que enfila sus últimos días en las islas. La década de Pep Guardiola en el Manchester City, un genio que cambió el fútbol inglés.
0: Tu coneixes Arteta, no? Lu, sí, des de fa temps, perquè a més va ser ajudant de Guardiola al...
13: Bueno, el conec des d'abans. Molt. Bon tio.
0: S'ha treballat guanyar aquesta Premier?
13: Home, jo crec que sí. Sobretot ha treballat les jugades a pilota parada, perquè ha fotut 19 gols a pilota parada. De fet, molta gent a Anglaterra diuen que és la lliga dels set pisos, perquè és la guanyat a pilota parada.
0: Tu has vist molts partits del Arsenal aquesta temporada, José Mari?
1: No, gaire. Champions, sí. Però sí, és un equip físicament molt fort, amb una fortalesa, com diu, en la pilota parada, i la veritat és que, bueno, és un estil diferent, completament diferent del que té el Barça o el que té Guardiola, però al final el que es tracta és de competir, i competir amb les teves herramientes, i en aquest sentit jo crec que chapeau per Arteta, perquè ha jugat això i ha aconseguit el que volia aconseguir.
13: Ell ho comentàvem ahir, crec que és de rècord. No li han tret cap targeta vermella en tota la temporada. No sé, això em fa sospitar també.
14: Hem guanyat nosaltres la Copa Red Cards, Red Card Cup, l'hem guanyat nosaltres. Li regalo su Premier particular. Él és el puto jefe, el puto amo, Arteta, enhorabuena. Un altre que és el meu segon i es corona gràcies a mi, o gràcies a mi, o de com sigui, però... una altra persona que em fa de segon, m'ajuda a mi, i que et surt d'un segon ex-Barça, com a Mourinho,
3: ets massa bon mestre.
14: I escolta, ara tot resulta que els mestres superen els professors. Els alumnes superen els mestres.
0: 12:28, donem les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la complicitat, per haver-nos convidat a fer la ràdio en directe des de la seva localitat, Aurora Carbonell, aviam aquí. Si... a l'estiu ens tornem a veure, que Sitges a l'estiu és especialment bonica, tot i que hi hagi molta gent, com diu José Mario.
3: A l'estiu i a l'hivern, Sitges moltes, molt a tot l'any.
2: Moltes gràcies. Només dic que en el llibre, espero llegir-me'l, perquè el José Mario va fer aquí una xerrada en el TED, te'n recordes, José Mario, al Prado? I va ser molt motivadora i molt emocionant, i m'imagino que va en aquesta línia, no?
1: Aquesta és la qüestió, aquesta és una mica més... concreta, no? Perquè aquest dia va ser la primera vegada que vaig parlar en públic així com sense res, no? A pelo, com es diu. Sí. Però sí, més o menys aquest és el concepte. El concepte és d'on venim, què fem i per què ho fem, no?
0: El llibre es diu Mi pròxima parada. Gràcies, alcaldessa.
2: Moltes
0: Un
2: gràcies.
0: Aplaudiment
2: gràcies
0: per a Aurora Carbonell. I el comentarem amb alguns dels integrants del Dream Team que participen en aquest projecte de l'editorial Colima, Mi pròxima parada, de José Mario Vaquero, José Javier Torre, on parles, entre altres coses, jo crec que hi ha veces que nos vacilas, de les quatre nobles verdades de Buda.
1: Això és una mica de reflexions. Jo faig reflexions i ell li posa nom a aquesta reflexió. Diu, escolta, això lo diu aquest o lo diu aquest, i lo ha fet de puta mare. La veritat és que és un llibre on hem treballat molt bé amb José Javier. Ell és un home que porta ja... aquest és el cinquè llibre que fa, i aleshores pues, ha posat full a l'ulla, no? Uh-huh. Aleshores, això, aquesta frase, o aquesta frase en concret, és més seva que meva.
0: I qual és el cuento del granjero chino al que se le escapó un caballo?
4: Pues un granjero chino que se le escapó un caballo. ¿Qué te voy a decir? Pues un granjero chino, que un granjero, un señor que lleva una granja, que era de China, efectivamente, como lo dice el título, y que se le escapó un caballo. Pues ya, es que creo que el título te lo está diciendo todo.
1: Claro, eso es como la pasada darrera.
4: ¿Qué es un pase atrás? Un pase para atrás.
1: Vaquero, es que, de verdad, punto. ¿Qué fa eso? Vaquero, fallía, va. Ahora no.
4: Bueno, ara ho pots fer també. Ara,
1: però... Bueno, de tant en tant, si se volgués, també el Julio Salinas fotia alguna pedrada cap a darrere. Eh?
4: Ostres.
0: Julio Salinas, què tal, com estàs?
15: Oh, tal,
0: bon dia.
15: Que bienvenida, eh, Nadal?
16: Molt bé, molt bé, sí, sí.
1: No, no, ja l'he fotut una bronca a fora.
15: Ah,
1: sí? Sí, perquè diu, escolta, és que com pot ser que... Diuen que la teva família, algú et diu Chema. No, i, no, no. Saps què passa? Que aquest home...
16: No.
1: Com és de Bilbao, diu, escolta, jo li posaré el nom que jo vull.
16: No, no, no, no.
1: Sí, sí,
16: escolta,
1: sí.
16: escolta. A veure, comencem una altra vegada, comencem.
15: Ja vale?
0: Vinga, Julio.
16: A veure, ell, com es diu?
0: José Mari.
16: De on procedeix?
0: Del País Basc.
16: Euskadi, no?
0: De Euskadi, sí,
16: vale,
0: sí.
16: D'acord,
0: de Donosti.
16: D'acord. El Euskadi és Chema. D'acord? A mi no em surt dir José Mari. És una cosa molt estranya. És Chema. Aleshores, ell sempre deia que jo era l'únic que li deia això. I en dos, aleshores, ara, fora d'aquí, fora, m'he trobat a unes quantes persones que m'han dit que tota la seva família li diu Chema.
1: No, la meva dona no.
16: La única. Flor, has de començar a dir-li Chema.
1: Bueno, ella em diu moltes coses, però Chema no.
0: Aviam si trobem a la Flor entre el públic, hi ha molta gent, Santi Ovalle li aproparà l'inalàmbric perquè té la típica gràcia andalusa i fa molt riure. També ha vingut la filla de José Mari Vaquero, Lorea, qui no està avui a Sitges és John Vaquero perquè viu als Estats Units.
1: No ha pogut.
0: Ens ha deixat un missatge. El vols escoltar?
1: Ah, sí, clar.
0: John Vaquero.
17: Hola, papi. ¿Qué tal? Bueno, espero que estés disfrutando mucho de este día, que aunque me hubiera encantado estar ahí, sé que estás súper bien rodeado por bueno, tus excompañeros, buenos amigos y los que son ahora, ¿no? Tu nuevo equipo, CK Flaky. Y nada, te quería felicitar por el libro, que sé que hacía mucho tiempo que lo querías hacer, que es algo que le has puesto mucho trabajo e ilusión, pero lo que me parece fatal es que tu hijo aún no tenga una copia. Eso es lo que me parece muy fuerte, pero bueno, creo que pronto me va a llegar y tengo mucha ilusión de leerlo. Y bueno, sobre todo de verte, de darte un abrazo y nada, estoy súper agradecido de tenerte, de tener un padre como tú y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
4: Yo lo que he dicho muchas veces, cuando seas un granjero chino que se te escapa un caballo, ya te regalaré un libro.
1: Bueno, ha dicho mucha verdad, ¿eh? Porque el borrador le va a arribar en temps, a las horas... ja sabia com anava això. És veritat que el final no, però nos intentarem trobar aviat i aleshores li portareu.
0: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
18: Hola, què tal? Molt bé. Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al Juli i al seu fill, pues jo estic encantat, estic tranquil, me'l compraré, i quan estigui algun dia, pues que me'l signin i tal, així, però o sea, que jo encantat, José Mari, quan tu vulguis, quan dius, compro uns quants.
1: Ja en fora.
18: I ja està, així.
3: A ver, però un moment.
18: Un que et tracti bé.
3: Este libro es a beneficio de la Fundació.
1: Bueno, nosaltres nos estimem tots, eh?
18: Sí.
3: A ver, encara que no ho sembli.
1: Encara que no ho sembli.
3: José Mari, però esto no es a beneficio de la Fundación...
1: Algo haremos.
3: De Lela. Pues coño, compraroslo, ¿no? Digo yo.
0: Sí, aquí fora podeu comprar el llibre si voleu i en sortejarem dos entre els nostres oients i si José Mari Vaquero vol que Julio Salinas i Chiqui Begiristain participin al concurs per aconseguir el llibre gratis, doncs...
1: Julio, seguro.
0: Ens ho podem passar bastant bé, eh?
1: Sí.
0: Ara us explicarem què heu de fer si voleu aconseguir el llibre de José Mari Vaquero. Abans, Santi.
19: Flor. Hola, mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
20: Aquí, mira.
19: ¿Tú lo tienes, el libro, o tampoco?
20: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos.
1: Menos mal que estoy aquí arriba.
20: Lo hubiera dicho si estás también en otro lado, ¿eh? No me corto.
19: Sigue arrastrando masas, ¿eh, José Mari? De unido.
20: Oye, que aquí hay muchos amigos míos, ¿eh?
3: Tienes tu mérito también.
20: ¿Tienes tu mérito? Saber mucho. Bueno, que no veo muy bien, ¿eh? Pero mucho.
19: ¿Te lo has leído el libro?
20: Sí, pero aparte me lo sé de memoria, ¿eh? Porque esto es monotema.
19: ¿Algún mensajito para José Mari?
20: No, nada, que me alegro mucho de verte. Y que me habéis hecho un poco putada y después de hoy a mi John, porque me pongo a llorar.
0: Lo tienes lejos, ¿no?
20: Pero que bueno, que os estimo a todos. Que muy bien. Muchas gracias.
19: Gracias, Flor.
0: ¿Podemos explicar cuando terminó una maratón y tú la ibas animando por Barcelona, era, ¿no? ¿Mm? Yendo de parada en parada de metro.
1: No, parada no. Fui con el coche por Ronda Litoral.
0: Sí, por Ronda Litoral. Tú con el coche ya corriendo.
1: Ella iba por... claro, yo ya había corrido mucho. No, no, ella tiene en esto una dedicación y una mentalidad muy potente. Casi cada día anda entre 8 y 10 kilómetros. Antes corría 10 kilómetros. Ha hecho medias maratones, medias maratones. Ha hecho una maratón de Barcelona. Por lo tanto, en este sentido, tiene una mentalidad muy, muy potente.
0: En el libro explicas que la familia lo es todo. Y para un esportista de élite es muy importante.
1: Sí, a vegades... Nosaltres, els esportistes, estem dins de... Només pensant en l'esport especialment, i és veritat que si darrere no tens una tranquil·litat o una força diferent, doncs a vegades és difícil, no? Perquè el dia a dia no és tan fàcil, i sí, jo crec que cadascú té la seva necessitat, però sí, és important tenir tranquil·litat.
0: Tenim aquí a Chiqui Begristain, que a part de llegenda del Barça com a futbolista, també ha estat molt important a la direcció esportiva del club, al Barça, al Manchester City. És veritat que quan tu vas a fitxar un jugador, a part de com és el futbolista, mires la persona i tens en compte el seu entorn? És important això?
6: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells. I aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? Que decideix l'entrenador. I és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu. Has de sentir que aquell jugador... Has de sentir alguna cosa, eh? Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hòstia, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després... És a dir, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics, per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res. És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants, on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Aleshores, és importantíssim.
21: De fet, sí que, perdona, jo recordo molts moments importants d'aquests jugadors, però el que més recordo del Dream Team, ara que estava la Flor aquí, que està la mare, que ara vinc per aquí, la mare és la dona del Chiqui, les nits a Sant Sebastià, tancant el Bataplan abans dels partits...
0: Això. Com abans
22: dels partits.
21: Bueno, vosaltres estàveu concentrats i elles no.
0: I
21: jo tampoc. El Julito no, encara no estava casat. El Julito en aquella època era un fucker impressionant.
23: No, és que aleshores...
21: Però aquelles nits...
23: També pots ser deportista d'elit. Estan solter, eh?
21: Ah, tu has sigut...
23: No té res que veure.
21: Perdona, tu has sigut futbolista d'elit?
23: No,
21: eres futbolista?
23: Jo no sé lo que he sigut. Lo que sí que te puc dir és que he estat 20 anys. 20 anys. I al final me vas retirar
21: per aburriment. Bueno, un moment, acabo.
0: Et vas retirar per aburriment.
23: Sí que...
21: Volia dir...
23: Però podies viure i podies estar solter, eh?
21: No, sí, no. Sí. Jo el que volia dir és que té raó a l'Aitor, que és molt important el que hi ha darrere, el futbolista, i com la família que acompanya el futbolista. I aquestes famílies els acompanyaven molt divertidament.
22: De fet, Flick va dir aquesta temporada que els egos maten l'èxit, no? Al final, això del vestidor és fonamental.
1: En la línia que ha dit el Chiqui, primer de tot, mira, per exemple, nosaltres, no? Chiqui, jo parlo, i també Julio, perquè nosaltres hem tingut la sort d'estar en jugadors excepcionals en la Real Societat. Ell també ha estat en un equip que va guanyar dos ligues, en l'Atleti, i hem tingut la sort d'estar amb jugadors amb moltíssima personalitat. En el cas meu, i el de Chiqui, pues, con Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte i Dígoras, és a dir, amb una estructura d'exigència i professionalitat molt potent. I després hem arribat aquí a Barcelona i hem arribat un grup entre 24 i 26 anys en les parelles, uns i altres no, i aleshores hem crescut com grup tant personalment com professionalment. I jo crec que això va ser una gran sort per nosaltres, perquè al marge de disfrutar jugant a futbol, hem disfrutat també de la vida, així tal qual.
0: De fet, al llibre, Mi pròxima parada, cada capítol acaba amb la reflexió d'un company sobre José Mari Vaquero, no? N'hi ha de Julio Salinas, i la de Chiqui Begristain conté una frase que m'ha cridat l'atenció, no? Al Barça no le puedes abandonar. Ya te abandonará él a ti. Quina frase més bonica, no? Al Barça no el pots abandonar. Ja t'abandonarà el Barça a tu.
5: Sí, vam viure aquell moment del 94. Estàvem ja després d'aquell 4-0 d'Atenes i el Johan ja fent molts canvis a la plantilla. Bueno, va arribar aquell... L'Atlètic estava en eleccions i bueno, es van passejar pel Mundial i bueno, vam tenir aquella oportunitat, no? I en aquell moment ho vaig compartir amb el José Mari em va ajudar. Em va ajudar a pensar que no, vull dir, que me quedava un any de contracte i dic, pues em quedo i a veure què passa, no? I efectivament, és el Barça al final el que ha de dir al Barça i després ho aplicaria al futbol. És el futbol, jo sempre dic al jugador, millor vida que el jugador no existeix. I aleshores, no es retiris mai. I si no es retiris mai del Barça, tampoc. És a dir,
0: ja et retiraran.
5: Ja et retiraran. I em va retirar, evidentment. Que ho va fer molt bé, eh? Ho va fer molt bé perquè m'han dit, bueno, da, tu, Chiqui, et vols quedar com vulguis, tu vostè, bon tio, al vestuari, tu ajudaràs, jugaràs alguna cosa. Home, però si en algun club et donen 2 anys de contracte... I, home, igual, tu vas dir, Johan, ja ho entes. I me'n vaig anar al Deportiu i em vaig trobar amb la teva goma, el Julio...
0: És veritat.
1: Amb menjar marisco, ahir, eh?
5: Sí.
1: Estava el Recarte, també, no?
5: Sí. El Recarte, el Duayen, Rivera, Bascos, també, molts Bascos.
23: Sí, sí, aquestes paraules que has dit, jo també les recordo. El que passa que jo no me vas anar, me vaig anar. Que és diferent.
5: Sí. O sea, no tenia molta imaginació, no era molt creatiu,
23: no,
5: eh?
23: No,
5: utilitzava el mateix per tots.
23: Jo tenia la frase feta.
1: Però mira,
7: almenys, per no això... almenys no va ser a l'autobús, com Zubi Gaspar.
23: No sé què és pitjor, eh? No sé què és pitjor, eh?
1: No, volia dir que també, entre altres raons, aquesta samarreta l'ha portat també... Porque...
0: És la samarreta 2x2 gegant del dia del comiat de José Mari Vaquero com a futbolista del Barça, que està signada per moltíssima gent.
1: Perquè va ser, d'alguna manera, el final del cicle, anem a dir, del Dream Team, no? Per dir d'alguna manera. I clar, hi ha tants jugadors com aquests que tenim aquí, i altres, no? Molts altres, que haguessin merescut el mateix homenatge que hi ha a mi, perquè al final, si no haguessin guanyat... segurament a Wembley, tot hagués sigut diferent. Abans ha dit de València, però després de València ha hagut molts moments difícils. És més, cada any pràcticament es dudava de la continuïtat de Johan, fins i tot el 92. Sí, abans de la final de Champions, recordo una roda de premsa de Núñez, no? Plorant, i nosaltres dèiem, collons, tu, anem a jugar a la final demà, hòstia, hem de guanyar, i plorant, bueno, cadascú, no, amb tot el respecte, jo estimava molt, me va respectar molt el senyor Núñez, president, però vull dir que per això també volia portar la samarreta com homenatge a tots els companys que jo vaig tenir en tota la meva època del Barça, i entre ells.
0: Són les 12:45, 12:45 del migdia. En un moment puja a l'escenari també més gent del Dream Team. El 20 de maig que celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça, el trofeu que teniu aquí a l'hotel Melià Sitges. Gràcies a tots els oients que ens acompanyeu avui en aquest fantàstic auditori. I, com us dèiem, també tenim alguns llibres de José Mari Vaquero per regalar entre la nostra audiència.
1: Però digui què han de fer.
8: Pues ya te lo digo yo, no pasa nada. Tú no te preocupes, hostia, es que estáis aquí todo el rato...
10: Controlando.
8: A ver, luces del público, por favor. Encendemos las luces del público, Porque ahora mismo hay mucha gente...
1: Ahora veient, Marc.
22: Molta gent, eh?
8: Ahora mismo hay mucha gente que desea convertirse en un animal, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
0: Per situar els oients, ¿verdad? Per situar els oients, clar, José Mari Vaquerón ha regalat al llarg de tota aquesta temporada el que t'hi jugues, i si llegiu el llibre observareu el per què metàfores d'animals com aquestes.
8: Con las máscaras.
1: Te voy a contar la historia de los...
8: Fíjate que... Mira.
0: ¿Me estás vacilando?
1: No. Mira, es que iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos. Tengo grasa suficiente para pasar el verano. He tomado las cervezas suficientes para estar todo el verano sin tomar ninguna más. Y voy a estar muy tranquilo. Por lo tanto, no me preguntéis por árbitros. Punto. Es que está dormido, pero se hacen los dormidos,
8: ¿sabes?
1: ¿Sabes
8: los dormidos?
1: Sí, porque...
8: ¿Cómo sabes de esos polares?
1: La comunidad hace que de vez en cuando alguno se despierte, pero... Para no molestar a los demás,
8: no se roncan.
1: Se quedan ahí y se vuelven a dormir.
8: ¿Cómo? Exacto.
1: Claro, como las gafas del Oceanógrafo de Valencia, ¿sabes? Que los pececitos pequeñitos, es verdad. Que
8: parecen muy grandes.
1: Muy grandes.
8: Y a veces
22: el Camp Nou para ti era un pez lociforme.
1: Es un pez de estos, como. No me acuerdo.
8: Lociforme,
1: perfecto. Tal cual. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
0: ¿Qué pasó?
1: Que salió un bosque que se llama el pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas, poder con los que vienen a por ti. Así llegué al Barça, tío.
22: Todo esto, davant la cara de sorpresa de Chiqui i de Julio Cedinas, tot això ho ha dit el José Mari, eh?
18: Sí, estàs bé, o?
8: Pues hay tantos animales que ahora tú vas a tener que hacer que ser el juez. Tú tendrás que ser el juez.
1: Pero el millón no está el del salmón.
8: El del salmón que va para arriba. Cuando el río va para abajo, el salmón va para arriba. Pues ahora hay mucha gente en el público que va a hacer imitaciones de animales. Y tú vas a decidir a quién le regalas un libro.
1: Molt bé.
8: Efectivamente.
19: A veure. Correcte. Per aquí tenim, com us dieu?
0: Carles.
18: Josep.
19: A veure, sabeu ja que imitareu?
0: Porten una màscara?
22: Sí, tot el públic porta una màscara d'animal.
0: És que ara t'he d'explicar una cosa, José Mari. Va venir un oient al que t'hi jugues un dia portant-nos una bossa amb tot de màscares d'animals per a que te les regaléssim a tu. I vam decidir que el millor dia per fer-ho és avui.
1: Molt bé, ja no veig, ja.
8: Avui tot l'hotel Belgràcia s'ha convertit en...
19: Doncs mira, comencem...
1: Sembla un zoo, això.
19: Comencem pel lleó. D'acord? Imitació del lleó. A veure, quan vulguis.
8: Bravo!
19: El lleó.
8: No està mal, eh?
19: Hi ha una mica... A veure el tigre. A veure el tigre, què tal.
0: Es va puntuant, José Mari Vaquero.
22: Tot això ha provocat...
19: Puntua, Vaquero,
22: Tot això ha provocat José Mari.
19: Anem cap al final de l'auditori, a veure...
22: Capital del Dream Team.
19: Aquí hi ha un grup...
8: Valorant... Imitacions d'animals.
19: Un grup de... Poseu-vos de peu, a veure.
0: Ai.
19: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup, després s'hauran de repartir... Se l'hauran d'anar deixant el llibre. Què porteu de màscara, a veure? Sí. Què imitareu? Què voleu imitar? Cavall, m'han dit, no?
22: Cavall, mira.
19: Vinga.
22: Cavall del Xina.
19: Doncs, 3, 2, 1, quan vulgueu.
9: Jo no sé...
19: No, però el cavall, no heu de imitar el cavall.
22: El cavall parla.
9: Però és que jo no ho sé.
19: No saps com aleshores, no.
0: Heu de triar un animal.
19: Ah, sí que voleu. A veure, quin voleu? Va.
10: Un os.
22: Un os.
19: Bueno, bé. Vaquero, puntua. Més per aquí, a veure, aquí veig... Allà davant, a la tercera fila.
0: Tenen ganes de fer l'animal a la ràdio.
19: Què més hi ha?
8: Sí.
19: Per aquí. Aquí, a veure, vine cap aquí. Què tens? Què portes?
9: El pato.
22: El pato?
19: Hòstia, això promet. A veure, va, 3, 2, 1.
8: Oh!
0: Ha fet el Donald, eh?
19: Ja,

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: El pato
2: és uno.
3: Podem tornar-lo a fer, perquè ha estat espectacular.
2: L'oient que ha fet el ànec, el pato, s'emporta un dels llibres de vaquero.
4: Muchas gracias, muchas.
2: Un altre cop, sisplau.
3: No, el pato.
2: Increïble.
1: Escolta, això l'ho fas molt bé, però has d'anar a l'escola, que això és entrenament, sembla, eh?
2: Ai, són les 12:51, importants a la vida de vaquero, diversos entrenadors. Un que ens ha volgut deixar un missatge perquè viu lluny i no pot estar aquí amb nosaltres. N'has parlat moltes vegades d'ell, Javier Clemente.
5: Hablar de José Mari Vaquero en el aspecto futbolístico para un entrenador es fácil. Es un tío de entrega, es un tío que ha luchado siempre, siempre con ánimo de victoria, peleón, animoso y encima buen compañero. Personalmente le tengo mucho afecto y es de los que, sin haber sido de los llamados bonitos jugadores, siempre ha sido un jugador que para mí, por lo menos, era lo más práctico que había en el fútbol. Era un jugador que, con las virtudes que tenía, todo lo que hacía era útil para el equipo. Por eso creo que ha sido una gran figura. Un abrazo, José Mari, y un merecido recuerdo en este programa.
6: Ha clavado, ¿eh? Aprovecha para clavártela, ¿eh? No, aprovecha para...
1: Lo que me ha preocupado, que ha dicho, escolta, en el ámbito profesional estaba pensando que no parle del personal, porque no pensé lo mateix. No, la verdad es que yo siempre he dicho, y sabe, Javi, Clemente lo sabe perfectamente, que para mí va a ser el comenzamiento de la selección española de fútbol como equipo. Es decir, yo portaba ya unos años anant a la selecció, però sempre havia sigut, també Julio, després Chiqui també, però sempre havia sigut una mica la selecció nacional, no? I no un equip de futbol. I aleshores Javi va canviar això i va fer un equip de futbol dins de la selecció nacional. I aleshores això jo sempre l'ho he reconegut, cada dia, en cada post ho faig, ell ho sap, l'he dit també sempre, i també tinc que dir-te que cada vegada que per una raó o una altra, per exemple, l'homenatge al 25 aniversari de Wembley, que van haver unes xerrades, le vaig convidar i va venir, i és a dir, que sempre ha estat amb mi, amb respecte i amb molt de carinyo, aleshores és recíproc, no? Es diu? Recíproc.
2: Sí, recíproc, sí. Molt bé. Sí, sí.
1: I ells també poden parlar una mica de la selecció de Javi.
7: És que jo parlo de Javi, què vols que digui, no? Per mi és el meu pare, més a més d'un amic. Jo considero un amic, però més a més nosaltres jo crec que estem aquí al Barça per ell. És a dir, al final el Dream Team ho va muntar ell.
2: Això és veritat, no és una llegenda.
7: A veure, està més clar que l'ostre. Només has de mirar només qui va venir.
8: Ho tira pa casa. Només
7: has de mirar els que van venir, els que van venir aquí. I és veritat el que diu a Chema.
1: Chema!
7: És veritat, en el sentit que nosaltres...
9: És insuperable.
7: El 94... va ser un equip el que va lluitar per aquest Mundial. No van tenir la sort, però més a més de totes les desavantatges, totes les pedres que hi havia al camí, perquè va ser una lluita terrible durant dos anys, sempre discutint quina anava aquella selecció. Recorda que era l'època de la quinta del buitre, que Clemente va fer pues, un punt a part i van anar 10 del Barça. 10 del Barça. I jo crec que allí van lluitar tots i era un equip, No van tenir la sort de guanyar-lo, però la sensació va ser molt bona.
10: A veure, jo afegiria això, no? És a dir, primer, perquè havíem guanyat les quatre lligues seguides, era normal que el cos, diguem, de l'equip aquell fos del Barça, no? Però jo crec que el que, una mica afegint el que ha dit el José Mari, ell de la llista de 23 va portar 16-17 per jugar i els altres els va portar, que era bona gent, mantenir la qualitat de l'entrenament i l'esperit de l'equip. I ara puc afegir, evidentment, vosaltres dos estàveu en el grup dels

0: 17-17 i jo estava amb l'altre. Per això vaig jugar 20 minuts.
1: Molt. Això diu molt del Javi, que era molt intel·ligent.
2: I Clemente ha destacat de Vaquero, que sense ser un gran talent va...
1: No cal que digues.
2: Ser un gran xino.
1: Sí, ser un gran talent.
0: Jugador bonito.
2: No, però és que tira una cosa. A mi em va meravellar de tu un dia que et vam entrevistar, crec que estàvem amb tu, Lu Martín, i vas dir que...
0: Ui, Lu.
3: Ja va tocar.
2: Dijiste, imaginaos si era bueno... que estuve 20 años en primera división sin hacer ni un solo regate.
1: Això és veritat. No. I ningú s'havia donat compte, ni ara. Ara lo has dit, i ara sí que aquesta gent diu, collons, sí, però, sí que era dolent
4: però,
1: aquest.
4: Hòstia. Sí, però és que jo no sé, lo que sé, moltes vegades jo crec que no entenem el que és el talent. El talent. A veure, estàs parlant d'un jugador, jo sempre dic, com a Mateus, i no és perquè estigui aquí, estàs parlant d'un jugador que va debutar amb 17 anys, i que durant tota la seva cursa o carrera ha marcat una mitjana cada any que passaven dels 10 gols. Aleshores, ostres, a mi, jugues al mig del camp, o mitja punta, com ho vulguis dir, i que cada any te fiqui, o te marqui 15, 14, 17, 12, 13, ostres, pues a mi dóna molts jugadors d'aquest, no?
2: Són les 12:57, farem una pausa, Flaqui, endreçarem l'actualitat al butlletí informatiu de la cadena SER i obrint la segona hora del Què t'hi jugues, més integrants d'aquell màgic Dream Team.
5: Ja estan arribant per aquí, i tastarem la coca de recapte de l'Anna i seguirem celebrant aquest aniversari al costat de Vaquero i dels seus companys del Dream Team que l'han volgut acompanyar avui aquí a l'hotel Malià de Sitges.
2: Lu Martín, Marcos López, gràcies per estar al Què t'hi jugues. Chiqui Begristain, Julio Salinas, aguanteu, que ara més companys ens ajudaran a recordar aquella primera Copa d'Europa. Estan per aquí Charlie Reixac, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, més gent del Dream Team que pujarà ara a l'escenari per compartir una estona de ràdio amb nosaltres.
6: Puc dir una última cosa?
2: Tens 30 segons. 20 segons.
6: 20 segons. Menos mal que el gol a Wembley no el va fer Julito.
5: Va estar a punt, eh? Va estar a punt, aquella jugada que va fer, va estar a punt.
6: Jo crec que Aitor i ell m'entendran. Menos mal que no el va fer Julito.
4: No mereixia.
2: Aitor és Chiqui Begristain. Per què li dius Aitor?
6: No sé. Sí.
2: No, ja ho sé que es diu Aitor, però com li diu Chiqui Begristain i el Luli diu Aitor. Sorprèn, em crida l'atenció. Va, pausa. Adeu. I seguim al Què t'hi jugues des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
7: Què t'hi jugues?
8: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La Guerra d'Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué.
6: Una i cinc, el Què t'hi jugues, Flaqui?
7: Ens divertim!
8: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
6: Avui, Què t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aigua Dols, recordant la primera Copa d'Europa de la història del Barça, la de Wembley, que va ser un 20 de maig de fa 34 anys. Tenim el trofeu aquí a l'escenari de l'auditori de l'hotel Melià Sitges i també celebrant la publicació del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada. Clar, Flaqui, ara és molt difícil dirigir aquest programa.
7: Sí.
6: Molt complicat, perquè quasi et diria que hauríem de marxar nosaltres.
7: És que em sento com molt fora de lloc ara mateix, amb tant mite, amb tant jugador mitificat.
9: I ens han portat coca.
6: Sí, els oients van portant menjar.
9: Però no han portat coca.
6: És bona, president?
9: És de cirera. Ens l'han portat del forn de pa bo de Reus.
7: Oh, que bo. Fantàstic.
9: Els que en mengeu, vigileu, que té pinyol, la cirera. Si esteu menjant coca i de sobte us mengeu el pinyol.
6: Et regalarem samarretes Meiva, taronges, en record aquella màgica i mítica final. Una final que a Ràdio Barcelona van viure així.
10: La gente está ya ondeando las banderas porque puede llegar el gol de Koeman. Minuto 111. Atención que puede llegar el minuto 111. Qué bonito número 1-1-1. Koeman que le puede pegar la barrera formada por todos los hombres de la Sampdoria. La barrera no puede entrar.
11: Estoy con Paravaquero que la parará y empalmará con Vaquero. Koeman, chute Koeman.
10: Totalmente groguis, desmoralizados.
11: Schmidhuber va a coger la pelota y va a pitar el final. Schmidhuber pita el final. Schmidhuber va a pitar el final. ¡Pita el final!
10: ¡Ahora, ahora, ahora, ahora, campeón! El Barça es campeón de la Copa d'Europa.
6: I veu que Ràdio Barcelona va narrar aquella final amb Alfons Arús i Sergi Mas.
7: Sí, senyor.
6: Era qui va cantar el gol de Koeman. Flaqui, avui tu recrearàs. Aquell moment, i l'oient que millor t'imiti s'emportarà una samarreta Meiva de color taronja.
7: M'ho diu entre fa 34 anys i no m'ho crec, que tenia l'oportunitat de cantar aquell gol, però vaja, intentarem estar a l'alçada del moment.
6: Ara la fotografia és espectacular, aquí a l'escenari. Demano un fort aplaudiment per a Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor,
12: buenos días, muy buenas.
6: Charlie Reixac. Continúen Chiqui Begristain, Julio Salinas, está aquí José Mari Vaquero. Vaya MC que eres, ¿eh? Vaya maestro de ceremonias.
13: No, home.
6: Però abans de saludar-los a ells, crec que a tots ens fa una il·lusió especial, i a ti també, que ens acompanyi també el gran portero. Juan Carlos Unzué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy contento de estar aquí. Bien acompañado.
6: Muy bien. ¿Cómo te encuentras?
14: Pues, ¿qué voy a decir? Bien. Porque, como sabéis, en esta enfermedad, 7 años que va a hacer ya de mi diagnóstico, es muchísimo tiempo. O sea que, como el resto de vida que he tenido, me sigo sintiendo un privilegiado también dentro de esta enfermedad.
6: Qué grande que eres. Y qué ilusión me hace que cuando me veas siempre me saludes con un hola, portero.
14: Portero, claro. Portero somos para toda la vida.
6: ¿Eh? Vaya portero ha fichado el Barça, ¿eh? Joan García.
14: No está mal, no está mal. Muy buen fichaje, ¿eh? Sí, sí.
6: ¿Te hace ilusión que esté Juan Carlos Unzué aquí hoy?
13: No, todos. En Juan Carlos nos veiem de tan en tan. A nosaltres potser no tantes vegades. Y sí, estoy muy contento que estigui aquí porque al final som un grup, crec que... ha nascut des de la relació, és a dir, des del respecte i al marge de cadascú ha fet la seva vida, no? Especialment el Chiqui, que és el que més llum ha estat, però nosaltres més a prop aquí, però vull dir que al final d'una manera o altra sempre hem tingut la relació a través del respecte. Jo sempre he dit que tu pots ser un company o ser un amic a través del temps i el respecte.
7: Tens que parla molt bé d'aquell Dream Team, aquesta fotografia que tenim ara, no? I la relació, el vincle que seguiu tenint tots, no? Pues aneu veient que veu compartir grandíssimes coses i que es va forjar allà més que un vestidor, va ser un grup d'amics gairebé moltes ocasions. No,
13: tenim el Charlie, que trencava un poc una mica tot.
7: Bueno.
13: Coordinava una mica...
6: Charlie, posa't els auriculars i el microcasco. Sí. Què tal, com estàs?
3: Jo, perfecte. Bueno... Avui, demà ja en parlarem.
15: Sí, m'agradaria dir, amb el tema de l'equip i del grup humà que es va generar, perquè després, vull dir, una cosa és començar i després, evidentment, s'aguanta el grup perquè també es guanya, no? Perquè si no guanyes no l'aguantes. Però sí que ens varen trobar, o sigui, gent molt bona, molt humil, i es va generar l'equip. Evidentment, el Juan Carlos, que el disfrutem, és tan fort i tan bèstia que ja està 7 anys. Després d'un dels dies més d'usos de les nostres vides, que és quan us ho va dir, doncs després, la veritat és que estem vivint moments maquíssims, no? Cada cop que ens veiem, i és gràcies a ell, evidentment.
6: ¿Cómo os lo va dir que tenia ELA? ¿Cómo se lo dijiste a tus compañeros que tenías ELA?
14: Pues cada.
15: A mí per telèfon. Jo estava a Manchester i, hòstia, duríssim.
14: No me podia desplazar.
15: Ja. No, però...
13: En aquella època todavía sí.
14: Sí, aún.
15: Sí.
6: Però hasta hace muy poco has ido en bici, ¿no?
14: Bueno, ya hace unos añitos.
6: Bueno, pero con la enfermedad, con la ELA, estuviste no, tiempo que todavía salías por ahí a hacer
14: excursiones. Sí, con la eléctrica aún salía, sí.
13: No, fíjate, le diagnosticaron, el bestia se va a Pamplona, sale con la bici, le pega un esto de aire... Justo después de haberle diagnosticado, dos costillas, ¿no?
14: Siete costillas.
13: Después de haberle diagnosticado el ELA, el tío...
14: A los 10 días de hacer público mi diagnóstico en el Camp Nou.
13: Esto fue para ayudar un poquito a María, ¿sabes? Dice, María, no tienes... Estás preocupada, vas a tener otra preocupación. Un poco más, así te olvidas de la primera y te pongo dos.
6: Sí que es verdad que, como ahora comentaba el Flaky, la fotografía que ahora estem veient y gaudint aquí al Keti Jugues, a la ràdio, envoltats de desenes, de centenars de oients, perquè hi ha un munt de gent aquí a la sala i hi ha milers de persones que ens estan escoltant, demostra com va transcendir aquell equip, que òbviament, com deia Chiqui Begristain, és pels títols que va guanyar, però també perquè transmetia o no alguna cosa que va quedar en la gent, perquè es detecta el carinyo, i suposo que vosaltres el detecteu encara, no anys després, aquell carinyo de la gent. Amor, Sergi, Eusebio, que esteu aquí també.
16: Bueno, bon dia. No sé, s'escolta?
7: Sí.
16: Bon dia a tothom i gràcies per convidar-nos, no? A veure, sí que és veritat que va ser una època maquíssima en el sentit de que es va crear una il·lusió. És veritat, el Barça venia d'una època complicada. Abans, quan va arribar el Johan amb el famós muti de l'Espèria i tot això, jo me'n recordo que anàvem al camp, hi havia poca gent i havia una mica de... Bueno, la gent no estava del tot contenta, no? I vam arribar, va haver un canvi important amb el Johan, va crear, bueno, un estil, una manera de treballar, i un equip nou, amb gent de fora, gent d'aquí, nosaltres, la gent de casa, els que estaven, no? I es va jugar molt bé. Jo crec que va contagiar molt el fet de jugar bé. Després, bueno, els títols arriben d'una manera o arriben d'una altra, però el fet de jugar de la manera que jugaven, la gent es divertia, un dia podies guanyar, un dia no, però la gent sortia contenta i ho acceptava tot, no? I es va crear, pues, això, el que tu dius, una il·lusió i una alegria a la gent que, bueno, molt contagiosa, no? Amb els aficionats, els socis, nosaltres, me'n recordo que nosaltres encara anàvem a les penyes barcelonistes, eren molt propers, no? Jo crec que la plantilla i els jugadors, nosaltres érem propers, o sigui que sortíem a entrenar i anàvem caminant fins al miniestadi i, bueno, i la gent estava allà i parlaves amb tothom, i hi havia aquesta relació que hi ha aquí ara amb la gent, que hem vingut i hem parlat, i això és molt maco, no? No sé actualment si això es manté o no, però es va creure, i va ser una època, una dècada, uns anys de guanyar coses, de disfrutar cada cap de setmana, però sobretot cada dia. Al entrenament nosaltres ho vam passar, però que molt bé. I fora del camp també, no? A vegades, pues, també, quan sortíem, fèiem un sopar o alguna coseta també.
13: No, d'això no, no parla gaire.
6: Sergi, què?
13: Estem per parlar de futbol.
14: Bon dia.
13: No, he de dir, perdó, abans de Sergi, no, només vull recordar que Guillermo no va jugar la final de Wembley, entre altres raons.
6: Com van plorar quan el van veure a ell plorant perquè li havien ensenyat la targeta que li impedia jugar a la final?
13: Això mateix.
7: Ara no passaria.
16: Bueno, la veritat és que mira, em va tocar, però canvio, i, o sea, no canvio res en el sentit de que l'important era guanyar. Que va ser una final que va costar. Jo vaig estar... Va saber greu no vivir aquesta final com a grup, com a equip, en la concentració. El que és viatjar amb l'equip, preparar el partit a l'hotel i això. Jo vaig tenir que viatjar pràcticament amb aficionats, amb socis, amb un altre avió, amb la família, i vaig estar a la grada amb la gent també, el soci, disfrutant allà amb la gent,
13: això,
16: gent del club.
13: Això es feia fatal. Tens raó. És a dir, en aquella època, la gent que no jugava o estava fora per lesió i tal, anava el dia del partit al matí i això estava fatal.
7: Sí.
13: És a dir, al final... No, però era lo natural en aquella època, saps? És a dir, era com la concentració ha de ser només per la gent que ha de jugar o té l'opció de jugar, i això és horrible. Com està dient el mateix ara, la veritat és que segurament això és pitjor que no haver jugat.
6: Charlie, l'alineació d'aquell dia, d'aquella final, la vau pensar molt amb Cruyff o no?
17: Home, el vam pensar, i jo em pensava sincerament, i ell també, que el partit el guanyaríem amb una certa facilitat. I després el partit es va complicar moltíssim. Molt més del que pensàvem. Jo estava convençut que el partit seria allò per la vida ràpida. Però ell es va complicar perquè nosaltres no ens acoplàvem mai. Sempre anàvem a la nostra idea. Però aquell dia ells van treure aquell, diguem, l'extrem dret, el...
6: Tenien el Mancini,
17: el Lombardo.
6: Sí, el Calvo.
17: El Calvo, que es va jugar d'extrem a extrem allà. Llavors allà va tindre que jugar pràcticament amb quatre defenses. Que sempre jugàvem amb tres, i bueno... I llavors allà jo crec que va trastocar una miqueta el plantejament, no? O sigui, ja dic, ens vam tindre... És de les poques vegades que nosaltres hem dit, bueno, escolta, fem això? No, fem una mica diferent, perquè, escolta... I després la cosa que vam encertar, perquè es van portar moltíssims problemes, eh?
6: Sergi, que anaves rient abans i ara estaves escoltant atentament a Reixac.
18: Bon dia a tothom. Bé, jo no sé què faig aquí. Home, m'ha convidat, però clar, jo sóc el més jove. Jo ni vaig jugar a la final.
6: Bueno, ja formes part d'aquell tim.
18: Però sí és cert que gràcies a el que ha parlat abans el José Mari, de l'acolliment que em van fer tots, doncs sóc aquí. Crec que vaig arribar a l'últim moment del Dream Team. Em van acollir molt bé, vaig tindre la sort de tindre continuïtat. I gràcies a aquell acolliment, doncs seguim tenint aquesta relació.
7: Però acollonia molt entrar en aquell vestidor? Quan tu que eres jove...
18: Bé, jo, la primera anècdota que tinc quan entro a l'estuari és que em crida el Romario i em diu «Ven aquí, pequeñito», quan ell era més baixet que jo. No? Però vaig estar al costat d'ell tot el fins que va marxar. No?
6: Per cert, un Romario que va viure en aquest hotel, no?
13: Un temps, sí. 3-4 mesos, sí. Allà a dalt, a la suite, eh? No...
7: Va triar bé.
13: Jo el vaig portar un dia, al matí, i ja no el vaig trobar més en un any.
6: Eusebio, ¿qué tal?
19: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues un placer para mí estar con todos ellos, los que han sido... Fuimos muy amigos durante muchos años, las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de nuestra carrera y de la carrera que buscaba el Barça después de muchos años. Buscaba un camino que nosotros habíamos visto que en el 86 la había perdido. Y entonces la gente de principio, que estaba un poquito apagada, nosotros tratamos de... Bueno, animarles que perseguíamos un camino importante y al final lo conseguimos.
6: Fixeu-vos la imatge, Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillem Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, Juan Carlos Unzué...
9: Gilipollas, todo.
7: Home, pero por favor.
9: Todos los gilipollas este aquí, que están celebrando una Champions. Una Champions. Ya tengo una carta para todo esto.
7: ¿Ah, sí?
9: ¿Así? Por la carta.
6: Carta de Vinicius al Dream Team.
9: Padre. Querido Dream Team, esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué tontos tenéis que ser para llamaros Dream Team, equipo de los sueños, y ha ganado una Champions? Que eso lo tiene hasta el Olympique de Marsella. Mira, yo que soy muy joven, tengo 25 años, ya tengo 2 Champions y marqué las finales. Y aquí ninguno ha marcado una final de Champions. ¿Cuántos goles en una final de Champions? 0. Aquí, todos juntos, coleccionados, 0. Además, podría haber ganado 2 Champions, pero porque llegaste a una otra final. Pero mira por dónde perdiste 4-0. ¿Cómo se puede hacer tan malo de perder una final por 4-0, tonto? Es que yo nunca he perdido una final de la Champions. ¿Sabes por qué? Porque perder una final de la Champions es de perder, ¿no? Es de toda segunda, ¿está? Además, una Champions que la ganaste en los 90, que yo no había ni nacido, está aquí, la mayoría de la gente no había ni nacido, es de color de milagro. Si tuviera un poco de vergüenza, ahora mismo desalojaba la sala esta entera y todos para casa, descansar, tomar la pastilla, abuelos y mi polla, todos de segunda. Recordad también que la última Champions que ganamos nosotros en Madrid, sí, la ganamos en Wembley. ¡Te jode! Mancillando, pisando el mismo césped, levantando la misma copa, cagando los mismos retretes. O sea, ¿qué es lo que vas diciendo de Wembley? El romance del Barça con el Wembley. ¿Está loco? ¿Está loco? Yo también tengo una Champions de Wembley y luego vas a querer mi camiseta, gilipollas, venga. ¿Todo para casa o tengo que llamarlo del desocupa? Aquí, para que os saquen de aquí, recibe un fuerte abrazo, Pini.
6: La primera pregunta es, José Mari, ¿qué estabas apuntando mentre llegé la carta a Vinicius?
9: A tomando nota, de tomar la pastilla de dormir.
13: Una. Era el viejo Wembley, no el nuevo Wembley.
6: Ah, muy bien.
9: Ah, tú, o sea, tiraste el estadio abajo para poder decir que es tuyo, ¿no?
13: No, tú.
9: Venga.
13: Y lo que dijo Johan de salir y disfrutar, quedó ahí en el viejo vestuario, no en el nuevo que tú fuiste.
6: Una cosa, això del disfruta salir y disfrutar, ¿ho va dir o és una llegenda?
13: No, yo no lo oí. Yo no lo oí, yo creo que es una leyenda. El concepto un poco, ¿no? Creo, Charlie, ¿no? El concepto de Johan era, bueno, sí, salir y disfrutar, por decir algo. Yo creo que eso se quedó como una leyenda. Tal vez a alguien individualmente se lo dijo.
17: Sí, pero más que nada es... El problema que decir él es no tengáis miedo ahora. Aquí hay que salir y la situación... Estás toda la vida luchando por llegar aquí y ahora hay alguno que le tiembla las piernas. No, sales. Máximo que puede pasar que es que pierdas nada más.
7: Bueno, te unido.
17: No.
9: Y perdiste 4-0 la siguiente.
17: ¿Y qué pasó? Nada.
9: ¿Disfrutaste? No,
13: sí. Que Julio ha dicho que después del 4-0... Sí que pasó. Entonces sí que pasaron cosas. Mira, yo si me permitís quiero... a Eusebio, que me contó una anécdota hace poco... que también lo puedo poner un poco a Guillermo, que le pasó. Es decir, que Johan un día me dice, es que vosotros todos teníais número. Es decir, es verdad, porque Johan no, pues ponía las posiciones y más o menos el número era a través de esa posición. Y el segundo año vino Stoichkov y le quitó el 8. Y entonces dice, joder, sí que... Y yo le decía, sí, pero jugaste casi todos los partidos, era casi más titular que yo, porque yo estaba medio lesionado siempre, y me quitaba, me ponía, y él jugaba siempre. Y dice, sí, pero cada vez me cambiaba el número. Y eso es verdad, porque algunos, ¿no?, hemos quedado con
6: sí, el 6.
13: Cuéntalo tú.
19: Bueno, el otro día nos encontramos con alguien y a ti te dijo, no, el 6. Y me dijo, ¿y el 8? Y claro, yo le decía a Vaquero... Digo, ¿no te acuerdas de lo que pasó conmigo? Y es que cuando llegó Stoichkov, él cogió el 8 y se quedó con ese número. Entonces yo jugaba más o menos de titular, jugaba con vosotros habitualmente. Pero un día jugaba con el 5, otro día con el 2, otro día con el 3. El que no jugaba ese partido, yo llevaba ese nombre. En la final llevé el 11. El 11, el de Chiqui, que Chiqui era titular, pero aquel partido es el que se quedó en el banquillo y jugué con el 11 y eso me pasaba a mí y bueno.
6: A mí en la segunda...
17: Porque has hablado de mí, ¿no?
6: Sí, por alusiones, ¿no?
17: Ah, no, por alusiones. Si al Risto treu el buit i és capaç de trepitjar un àrbitre, s'ha de dir Dios.
7: Com per pedir-li l'8.
20: El 8 patito juega...
6: Chiqui, és veritat que un dia vas jugar d'extrem enganxat a la banda i no vas tocar ni una sola pilota i Cruyff va destacar després que no, havies fet un partidàs?
13: Va ser Charlie. Va ser Charlie.
20: El primer a Papendal, la primera pretemporada... Arribo, ostres, 4-3-3, 3-4-3 en aquella època, en rombo, sí, jo extrem i tal, tu queda't quiet, amb allà, no, ben obert, i vale, jo allà, pues, allà quiet, allà trepitjant la línia, i no la vaig tocar. I després, el dia següent, la xerrada, fèieu després, no?, entrenament, sí, i el dia següent, xerrada sobre el partit anterior. He de dir una cosa a Johan, diu, el millor o el Chiqui?
13: I jo dic... I nosaltres pensàvem, collons, però si no ha tocat la pilota.
20: Què? I el dia que la toqui, què dirà? Jo dic, perquè si no la toco, el dia que la toqui... No. I evidentment hi havia una raó tàctica, estava subent, a l'interior entrant allà pel passadís, hi ha molt rotllo, això que no interessa.
17: Però és que amb això d'extrem va haver-hi molt problema, perquè nosaltres vam fitxar l'Stoikov en el seu moment, però jugava una mica de l'antecentro. I clar, ell jugava, el seu equip, jugava, pues, que jo, arrencava des de mig camp i tenia 40 metres i fotia un esprint d'aquells i arribava a la porteria. I esclar, el camp del Barça era al revés. Ell rebia la pilota on l'acabava abans i estava al voltant de l'àrea. I el Curi em deia, este no puede jugar aquí. Le metes un balón largo, lo encontraremos en la travesera. I dic, hòstia, pues, coño, vamos a buscar una manera. I llavors vam buscar la manera de jugar al lau de l'antecentro i quan estava allà baixava una mica, deixava un espai allà i llavors l'Stoikov el teníem que fer entrar en diagonal, amb això. I escolta, jo no quiero jugar d'extremo, jo no quiero jugar d'extremo, tot el dia així. I el Cuyo em deia, coge este, vete allí i explica-li com quiero que juegue. Jo puc explicar-li, no quiero. I un dia li vaig dir, mira, escucha, Stoikov, tú eres la hostia, eres rápido, eres agresivo, chutas bien, eres goleador, pero tienes un problema. Y cuando tienes un problema, ya me pira malamente, vaig pensar que te fotrà un ceballot. Diu, ¿cuál? Diu que no sabe regatear. Collons, quan li vaig dir que no sabia regatejar, perquè ell no era habilidós, era un tio de correguda. Pues per fer-li entendre que jugant d'extrem faria més feina i que acabaria en el mig i podia xutar, vam passar tot un mes. Que no volia jugar.
6: Guillermo, què volies dir abans? Que
16: no, referent al Risto, és veritat que, al igual que l'Eusebio, la segona època del Risto a Barcelona, quan va tornar, a mi em va passar també amb el número.
6: Ah, sí?
16: Perquè jo ja estava aquí, em vaig quedar el 8, i a l'arribar ell va demanar el 8. I em recordo a la pretemporada, no sé quin país era, va venir el Mourinho un dia al vestuari i em va dir, ostres, mira, tenim això, aquest problema, li tens que deixar el 8 a Risto, i em vaig quedar, no sé si el 18. O sigui, van canviar i es va quedar amb el número.
6: Són la 1:27, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, especial Dream Team, amb José Mari Vaquero de mestre de cerimònies, amb la gent que ell avui volia que l'acompanyés. En un moment escoltarem missatges d'alguns també companys que no estan avui aquí perquè són fora, però han volgut d'alguna manera deixar-te una mostra de carinyo. Però us deia abans, Flaqui, que tenim samarretes Meiva de Wembley per regalar entre la gent que ha vingut avui a l'hotel Melià Sitges.
21: Sí, com ho vols fer?
6: Tu narraràs el gol de Wembley y els oients t'imitaran.
13: Hazlo corto, no lo hagas muy largo.
21: No, ya sabes que yo soy de enrollarme mucho, ya sé que no te gusta, José Mari, pero sabes que soy de...
13: Simple.
6: Si algú s'atreveix a narrar com el Flac i el gol de Wembley davant de tota aquesta gent del Dream Team, que sàpiguen que tindrà premi. Seran samarretes de Wembley, com les que apareixeran aquí dalt a la pantalla de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
21: Te tengo que nombrar mucho en la narración, José Mari.
6: El Santiago Valle ya os va buscant amb l'inalàmbric.
21: Fuiste importante en el gol, tengo que mencionar mucho tu nombre o no?
13: Yo fui el más importante.
21: Desde los tres.
13: Yo dejé el balón perfecto. Lo otro, chutaba, si lo de Ronald chutaba normal.
6: Esa jugada no estaba ensayada.
13: No.
21: Venga, va, Sobi. Així va, eh? A veure.
22: La falta pel Barça. Veurem com la gestiona l'equip de Cruyff. Xiula l'àrbitre. Stoichkov, Vaquero, xuta Koeman. Gol del Barça! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Koeman ens acaba de regalar el moment que tota la vida esperava. disparava amb la seva canonada. Directe a l'eternitat, acaba d'ensorrar el mur que ens impedia complir el més gran dels nostres somnis. Ha tocat Stoichkov, Vaquero, l'heroi de Kaiserslautern. Ha aturat la pilota i Koeman ha exhibat un xut fet amb l'ànima per donar-nos un moment per tota la vida, ja sempre culer. Sabràs què feies, on estaves, amb qui vas viure i veure el gol de Wembley. Som a minuts de la nostra primera vegada. La canonada eterna de Koeman ens permet per fi mirar els ulls de la Copa d'Europa. Està a punt de fer la nostra, d'agafar-la, de coronar-la, d'aixecar-la i estimar-la. Minut 112, 20 de maig del 92. Mai oblidarem aquest minut, aquest moment. Potser no en som conscients, però acaba de canviar la nostra vida. Marca Koeman, el Barça a punt d'aixecar la primera. Barça 1, assistència de Vaquero, Sampdoria 0.
0: Más no podia fer, José Mari.
6: S'aixeca José Mari Vaquero a abraçar el Flaqui.
1: És la primera vegada que Vaquero veu algú més vermell que ell.
6: Santi, aviam, aquí entre el públic.
2: El Flaqui ha de puntuar la millor narració de les que farem,
0: amb l'ajuda,
2: no?,
0: del José Mari, que deixa'm ser molt.
2: El Flaqui i el José Mari puntuen i el guanyador s'endú una samarreta meva. A veure, per aquí, els primers, com et dius?
23: Iker.
2: Iker i...
0: Ui, Víctor.
2: Víctor. El volen fer... Aixequeu-vos, aixequeu-vos. El volen fer en família, ens han portat a part aquí Coca, per tant, ara us apujo. No sé si això afecta la valoració.
0: No, no dona abast, president.
2: Però, vinga, una, dos
6: i tres.
24: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman. Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman.
23: Y gol.
2: Ja fusta, ja fusta. Déu-n'hi-do, les noves generacions. A veure més per aquí.
0: El tema Chema suma, també.
2: Per aquí havíem quedat. Aquí, aixeca't el que havíem quedat que feia la narració.
0: Allà, a veure, aquí, allà, aquí la, allà està, a les primeres fileres.
2: Primeres fileres. Després vinc cap aquí, que no se m'oblida, que també he quedat. A veure, com et dius?
25: Albert.
2: Doncs Albert, tot teu al micro i endavant.
25: Minuts 111, estem a l'estadi de Wembley. Fa molts anys que esperem aquesta oportunitat. Hi ha una falta, la xutarà possiblement Risto. No, fica Koeman, està a punt de xutar, però es fica pel mig, Risto toca Vaquero d'una manera increïble. I xuta Koeman, i gol de Koeman, gol de Koeman. Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça. Feia molts anys. Tenim la Copa cap a Barcelona. Koeman!
2: Molt bé, molt bé.
6: Va, tenim a l'Iker, tenim a l'Albert.
0: Tothom incideix en, la, en el tema Vaquero, eh?
6: I volem fer la pilota. Sí. Més oients que s'atreveixin a narrar...
2: Crec que s'hem escapat el que havíem quedat, o no?
6: Aquí hi ha un oient que aixeca la mà per narrar...
2: Aquí.
6: N'escoltarem un parell més, Santi.
2: Vinga, va. Aixeca't, aixeca't. Com et dius?
25: Héctor.
2: És tot teu.
25: Hi ha una falta favorable pel Barça. La posarà Stoico Vaquero. Koeman, gol! Gol de Ronald Koeman! Gol de Ronald Koeman! Aquesta victòria pot ser pel Barça! La primera Champions del Barça! Barça 1! Estrella Roja, Bernero! Gol! Quigolàs! Quigolàs!
6: Aquest és escola Alfredo Martínez. Vinga, i un últim oient.
2: L'últim, va, per aquí. Com et diu?
26: Josep.
2: Vinga, Josep, tot teu.
26: Jo el que voldria dir a la taula és que per arribar a la final, el gran gol que va marcar el Vaquero a Kaiserslautern, per mi va ser la gran final anticipada amb un gran gol que es va celebrar, que el Barça va guanyar aquí i al final el Barça va perdre per 2-3-1, però el gol a camp contrari va ser el que va portar el Barça a la final. No sé si em tocarà la samarreta o no, però Vaquero, aquell gol va ser de lo millor que s'ha pogut veure.
6: Si vol la samarreta de narrar,
0: Pot narrar el de Kaiserslautern,
6: Pot narrar el de Kaiserslautern. Vinga, en 30 segons, que hem d'anar a desconnexió de publicitat.
26: I ara, gol de Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero, Vaquero. Quin gol! Quin gol! Escolta, això ens porta a la final. Fantàstic! Quin gol, gol, gol, gol! Gol!
6: Gràcies, Josep. Escolta'm, Flaqui, són quatre oients, l'Iker, l'Albert, l'Héctor, el Josep, que s'han atrevit a imitar-te, a narrar sí. tres, el gol de Wembley i un, el de Kaiserslautern.
21: Ara ens reunim durant la DES com el va José Mari
6: no,
21: i decidim.
6: Cosa, fem una cosa, que sé que ens ho permetran.
13: Ara t'he decidit tu.
6: Samarreta per tots els oients que han participat i s'han atrevit. Va, samarreta per cada un dels oients que s'han atrevit a imitar el Flaqui narrant a la cadena SER. Xiqui.
20: No sé si ho entes. Abans, el concurs d'abans, era José María el que decidia.
21: Sí.
20: Però ara no, no? Ara...
6: Ara he decidit jo. Ara I l'hem regalat a tots.
21: Ha decidit el sí, que hi ha premi
6: pausa
21: per tots.
6: Pausa i a la tornada ens expliqueu...
21: Havíem de fer la pilota a mi,
6: ens
21: correcte.
6: Expliqueu com vau parir aquella cançó del rap del Dream Team.
3: Què t'hi jugues?
4: Cadena SER.
5: Vaquero, Koeman, xute, Koeman!
4: Per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues des de l'hotel Malià Sitges.
8: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat. Ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
4: Diuen que de mare només n'hi ha una. I de manar 75 també. A manar 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
10: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Montprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Montprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a montprotec.es.
12: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar

0: i m'asseguro que l'escolté.
1: Hola, papi. Bueno, primer de tot, dir-te que aquesta presentació té alguna cosa especial, eh? Estàs aquí a Sitges, que és casa nostra, un lloc del qual la mami i tu us vau enamorar quan éreu joves i que tantíssimes coses ens ha donat, i a més amb els teus companys del Dream Team. El dia d'avui coincideix amb una data molt especial per tots els culers, que és l'aniversari de Wembley, així que és un dia molt bonic pel barcelonisme. Felicitats a tots i visca el Barça. Aquest lloc, personalment, em porta records i nostàlgia perquè al Malià de Sitges, amb només uns mesos, vaig començar amb tu les meves primeres classes de natació. I té gràcia perquè a tu mai t'ha agradat l'aigua. Lo que no se hace por una hija. I sobre el llibre, mi pròxima parada ha estat un projecte treballat durant molts mesos al qual li has dedicat tot el teu carinyo i moltíssimes hores. I per això em fa il·lusió que aquest dia el visquis així, a casa, amb gent que forma part d'aquella etapa tan important de la teva vida. Espero que gaudeixis molt, de veritat, i un petó molt fort.
2: Bueno, sí, la veritat és que tinc dos fills que són culers, culers. Tant el John com la Lorea, i amb Lorea en concret tenim unes quantes fotos en el Camp Nou encara, molt maques i molt de record, i la veritat és que sí, molt culer, català, els dos catalans i culers.
0: I la neta també.
2: La neta queden... més, buf, té la samarreta des del primer mes, crec.
0: 13 minuts per arribar a les 2 del migdia. Els oients que heu vingut a Sitges, després us podreu fer fotos amb la gent del Dream Team i la Copa d'Europa amb aquesta samarreta gegant de José Mari Vaquero sense problema, no? Podran venir a fer-se fotos
3: no
0: amb
3: vosaltres.
0: No
3: heu de fer res, no, ara. No heu de fer gran cosa.
0: I tu?
3: Jo sí.
0: Què has de fer?
3: Jo, perdre.
0: No, home, no.
3: Pregundena. Em sap molt de greu, em sap molt de greu el que ha passat, però és igual. Escolta, el Dream Team va generar molt bones imatges, però n'hi va haver una que no va ser del tot bona. I va ser en format rap. Escolta, escolta.
4: Nunca lo va a ayudar el Barça. Ha ganado. Hemos controlado la situación. Y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos!

0: detall de només posar l'àudio i no el vídeo. Però recordeu perfectament aquest rap, no? El rap del Dream Team.
1: Inoblidable.
2: Però era millor les samarretes que portàvem que...
0: Posa el vídeo, no, Julio? Sí, posem el vídeo. No,
1: no, no poseu el vídeo.
0: Farem una cosa millor.
1: Escolta, el que farem serà refer la cançó. Tornem a cantar aquesta cançó, fem-ho bé aquest cop.
0: La cantaràs tu?
1: Fem-ho, exacte, fem-ho bé aquest cop.
0: Val.
1: O sigui que endavant, música aquí, i fem-ho bé. Vinga. Anem cap a Wembley, buscàvem la primera, guardant la porteria i el Zubi Zarreta, guiant-nos amb el Johan, va dir sal i disfruta. L'objectiu era fer gols a Gianluca Pagliuca, que no sabem com fotre, el partit es trava. El Salines en té una, però el nano no la clava. Stoikov al palo, tothom ja la cantava, però la porteria semblava tapiada. Barça... Barça... Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça, Barça, una falta i cap a dins. La falta ho reconec, va ser cosa rara. Stoikov la toca, Vaquero la para. Tot va sortir tal com vam assajar. Assajar una vegada i a la barra del bar. No havíem assajat mai una falta. El Cruyff no creia en la pilota aturada. Ell sempre deia, no si falta entreno, este es uno. Tu xuta per a dintre. Barça. Barça. Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça. Barça. No veig el públic massa. Una falta i cap a dins. Ja, mare, aviam. Barça. Barça.
0: Ara sí, ara sí. Hoy

0: excepcional.
1: Sí, sí, sí.
0: Generalment, el que tira bé no no falta entrar-se gaire. Ah. Perquè... Escolta, t'ho dic en sèrio? No, t'ho dic en sèrio, perquè allò de xutar 20 vegades, si no surt a la tercera o la quarta, va més que no diris més. perquè no tens facilitat.
2: Farem una última ronda amb oients al micròfon inalàmbric del Santi Ovalle, perquè hi ha el president de la penya barcelonista de Sitges, també hi ha el president de la penya Foment Martinenc. Ha vingut un alcalde d'un poble de Lleida, de Castelló de Farfanya, a portar producte típic de la seva terra, m'han dit. No sé, Santi, és que no
3: sí, sí, per aquí. Aquí, alcalde.
4: A veure.
3: Jo he portat... Aixeca't per parar un carro, eh?
2: Com et dius? Ja, no?
5: Hola, em dic Omar Numri Coca i tinc l'honor de ser el primer alcalde d'origen àrab de Catalunya i, bueno, és el meu segon mandat com a alcalde i us he portat oli de Castelló.
3: Oli!
5: Premiat com el millor oli del món l'any 2017, vam guanyar el Sol d'Oro. Després una tassa de la marca turística que hem creat, Vall del Farfanya, per mostrar que els pobles rurals doncs, també representem el 60% de Catalunya, tot i que només som el 3% de la població. I per acabar, dir-vos que també ara recentment hem creat la Fundació Gabriel Alsina per lluitar contra les malalties neurològiques i doncs, des d'aquí animo a tothom a col·laborar i participar en aquesta fundació i aquesta causa noble. Gràcies.
1: Molt bé.
3: Una última cosa.
5: Una última cosa. Sapigueu que hi ha detalls per tots els convidats avui aquí i especialment per tots els treballadors del programa que t'hi jugues. També els que estan a darrere dels micros.
2: Moltes gràcies, Omar.
6: Que sou clau, que sou clau.
2: I ahí és molta gent ara que treballa pel programa, des de la Gina de Diego, que està allà a la producció, al control tècnic, el Guillem Arnal, que està als estudis de Ràdio Barcelona, el Willy, aquí hi ha el Jordi Orós, i el Pere Bernal, hi ha la Eli Cordón més el seu equip de vídeo, hi ha la Núria Vilamala controlant les xarxes i, òbviament, hi ha tot el departament de màrqueting, comercial, programes, amb el Carles Penya, hi ha membres de la direcció, hi ha el director de Ser Catalunya, hi ha la Núria Camps, que és la que controla totes aquestes terres, hi ha el Jordi Martí per allà controlant, és el cap d'esports, en fi, que nosaltres estem aquí davant, però darrere hi ha moltíssima gent per a que vosaltres pugueu passar una bona estona.
3: Sí, que haurà portat oli per fregir un nyus, en fer, no? Estic, sí que, amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaurana de Sitges. Què tal, com estàs?
7: Penya barcelonista de Sitges.
3: Barcelonista.
2: Per favor,
3: Santi. Perdó. Gaudint del programa?
7: Molt. A més, el Chiqui és molt amic nostre de la penya. Perdó.
6: Bueno, Chiqui, si vol, també.
2: Chiqui, també, no?
6: Chiqui, vés a fer-te amic. Chiqui, vés a fer-te amic.
7: Bueno, el Chema és molt amic nostre de la penya.
6: Chema! Això s'ha quedat. Julio, la que has liat.
2: La que has liat, Julio.
7: I ens prenem una cerveseta de quan en quan i estem disfrutant de Sitges, que, com ell diu, és un gran poble.
8: Sí, senyor. Aquesta hora és una bona hora per prendre una cerveseta.
7: Sí,
8: eh?
7: Allà a la seu ens estan esperant.
3: Gràcies per acollir-nos a Sitges.
7: A vosaltres per vindre aquí al nostre poble. Gràcies.
2: Allà tens l'Àngel Pérez, que a part de ser el president de la penya Foment Martinenc, una de les més antigues del Barça.
3: La segona, diria, no? És la segona més antiga?
2: És gran amic del programa i sempre còmplice de moltes de les bogeries que hem fet a la ràdio.
9: La segona més antiga del Barça a tot el món.
2: La segunda! ¡Ja! ¡Gilipolla!
9: No comptava en tenir aquest moment. Jo, per mi, el Sique, el Jordi Martí, tu, som de la família, us agraeixo molt. I he de dir que a mi un dia me van donar una tarja i me van dir, a partir d'ara podràs entrar a la SER sempre que vulguis. I jo, quan arribo a la SER, passo la tarja i entro. O sigui que sóc de la família de la cadena SER de Ràdio Barcelona.
3: Tu el que vols és oli.
9: I aquí el Charlie ha estat el Foment Martinenc, Guillermo també, el Sique i tot, el Jordi Martí aquest any. O sigui, moltes, moltes gràcies per el que feu per la penya blaugrana Foment Martinenc.
2: Acosta-li el micro al Jordi Martí, que està allà.
6: Per cert, hi ha molts oients que ens han dit he portat detalls. Hi ha l'Antonio que ha portat una entrada plastificada de la final de Wembley.
2: I aquí tinc una fotografia del Quim que incorpora un tros de gespa de Wembley. O sigui, això que veieu aquí a la fotografia és un tros de gespa de Wembley. La pregunta és com la va aconseguir.
6: No preguntis.
2: Va saltar al camp a celebrar la victòria o...
1: No, home, només significar que aquí tenim els protagonistes que van canviar la història del club. És a dir, hi ha un Barça abans i després de Wembley. El Barça que recordàvem nosaltres de les Copes d'Europa era el Barça de Berna, d'aquells pals quadrats, d'en Ramallets que s'enlluernava, etc. Després també la derrota contra l'Steaua de Bucarest, i ells van canviar. El 20 de maig de l'any 92 canvia la història del club, i amb aquella Copa d'Europa el Barça deixa de ser un club més victimitzat a ser un club d'èxit. I, per tant, amb ells se'ls ha de reconèixer que tots i cadascun d'ells van ser protagonistes de que el Barça avui és el que és gràcies a aquella final de la Copa d'Europa a Wembley.
8: Gràcies.
2: És la 1:57. Avui ha estat un programa especial. Insisteixo, els oients que heu vingut, si us voleu fer una fotografia amb els herois de Wembley, podreu quan acabi el programa. També, si voleu que José Mari Vaquero us signi algun llibre... Mi pròxima parada, que ha escrit amb José Javier Torre, també ho farà. Es quedarà, m'ha dit, l'estona que faci falta. I per acabar el programa sí que destacar una cosa que ens explica l'Anton Meana, per aportar un punt d'actualitat que, òbviament, ampliarem als butlletins i als programes de la cadena SER al llarg del dia d'avui. Ha dit Enrique Riquelme, candidat a les eleccions del Real Madrid, oposició bueno, a Florentino Pérez.
8: Empezamos.
2: Nosotros no teníamos un plan para hoy, la estrategia era para 2028, hay una obligación de dar un paso si se puede, per tant confirma que intentarà presentar-se a les eleccions i ha avisat Enrique Riquelme que aquestes seran, si se celebren, les últimes eleccions a la presidència del Real Madrid, deixant caure que el que vol Florentino Pérez és convertir el club en societat anònima esportiva.
6: Comença fort.
2: Fa uns minuts, Enrique Riquelme.
10: ¿Qué voy a querer yo hacer nada? Yo no, hombre, no. Si el Real Madrid es una cooperativa como la Bacus. Somos nada, hombre. Somos, bueno, pues, como mucho te puedo ofrecer, la calidad que se nota en los acabados, como en IMCAT, que tienen los mejores materiales para la construcción, decoración, reforma, diseño del hogar, ¿no? Jardinería, ferretería, si es que... Precios súper competitivos.
2: Una molt ràpida, perquè ens queden 2 minuts de programa, però us sorprèn que Florentino Pérez torni a fitxar a Mourinho?
8: Yo no tengo ni idea, la verdad no tengo... No puedo dar...
11: No me sorprende para nada. Para nada.
8: No sé, la verdad que a veces las situaciones tienes que afrontarlas de una manera, seguramente es la mejor opción que tenía ahora mismo él en el mercado, y por lo tanto no hay nada que decir.
6: Em puc fer una altra jo per acabar parlant del Barça? Estem en el bon camí perquè el Barça torni a aixecar més aviat que tard una nova Champions?
11: Que responda Chiqui, que és el que té el micro en la mano, que parece que quiere hablar. No, quiere hablar mucho, siempre está hablando mucho.
6: Des de fora, Chiqui, veus el Barça en el bon camí amb aquesta generació de joves de la Masia?
12: Sí, jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò, per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
2: I acabem amb aquesta, ja que estàs aquí. Chiqui, Guardiola se'n va del City perquè ja no hi ets tu?
12: No. Segur que no. Ja saps que seran camins diferents. Hem estat molt temps junts, hem disfrutat molt junts, però per un moment que vaig decidir que havia de sortir, que havia de marxar, i ja, evidentment, és una cosa seva que està molt ben acompanyat.
13: Et vas cuidar. Eh? You emptied yourself in Manchester City.
2: Gràcies a tots per venir al Que t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges. Espero que hagueu passat una bona estona de ràdio. Als que heu vingut, als que ens heu escoltat, ara us quedeu amb l'actualitat informativa a la cadena SER. Hora 14. Busqueu l'aigua potable, que n'hi ha. Costa trobar-la, però n'hi ha. Adeu!
14: ¿Qué te jugas?
15: Soy Miriam. Caballero, ¿podría decirme cuál fue el importe de su última factura de la luz?
16: ¿Y yo qué coño sé? Además, ¿usted no me llamó hace un rato de la compañía de teléfono?
15: Sí, señor. Somos una empresa que abarca diferentes soluciones para el hogar. ¿Me permite un minuto para contarle?
16: ¡Que no tengo un minuto, cojones! Digo, es que espero una llamada que no llega.
15: Eso le pasa por no tener contratado Movitel. Nuestra cobertura 5G es la mejor de todo el territorio.
16: Pues nada, dígame qué tengo que hacer para cambiarme. Al menos que la mañana me sirva de algo.

0: Saps què passa? Que abans has donat la receta de que la gent, Vinícius, ha fet la carta aquesta, que la gent agafés una pastilla, l'han tret i ara no hi ha...
1: Ah, segunda, tot.
2: Per avançar, Charlie, que no assajàveu ni jugades d'estratègia, ni faltes, ni res d'això? No.
0: No.
2: No, no. El micròfon. Generalment, dius...

0: León 14, que va a ser sobre la inteligencia artificial, la llegada a nuestras vidas de los huevos artificiales, el brote de ébola en el Congo y qué motivos tiene el dueño de Palantir, la mayor empresa de cibervigilancia del mundo, para comprarse una mansión en Argentina por el módico precio de 12 millones de dólares. Después, Luis Alegre ha conseguido hacer un hueco para la próxima incorporación a su club de amigas alegres, así que a las 10:30 recibiremos con honores a la actriz Alessandra Jiménez. A las 11 vamos a tomar el pulso al Festival de Cannes con Pepa Blanes, en La vida y el cine de Javier Ocaña, en el post Almodóvar y el previo a los Javis. Además, nuestro crítico nos trae la película que más le ha sacado de quicio estos días y que al público le está encantando, Las ovejas detectives. Y hoy vas a cerrar este jueves, Ángels, dando bastante envidia al resto, algo que se está volviendo costumbre cada vez que Ainhoa Gregoitia está en los estudios. Nuestra chef nos va a hablar del carpaccio y por supuesto que nos trae una rigurosa cata en directo. A ustedes les esperamos a las 10 en el magazine para hacer todo esto. Adiós.
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
2: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
3: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
4: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dijous, és 21 de maig i els sindicats de mestres i la Conselleria d'Educació tornaran a reunir-se avui després que la trobada d'ahir acabés sense acord, però amb bones sensacions.
7: Que s'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals.
8: Hem de fer avenços, hem de desescalar aquest conflicte, però fem una crida al col·lectiu perquè el dia 27 surti al carrer de forma massiva.
6: Negociació que s'encarrila, però la vaga es manté. És una de les notícies del dia, però abans... Abans hi ha el temps. Sol, alguns núvols prims, a la tarda nuvolades que creixeran al Pirineu, on podria ploure una mica, però poc, i termòmetres que van cap amunt. A Lleida es pot arribar avui als 35 graus. Pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. Avui hi ha una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir acabés sense acord, però amb el compromís de seguir parlant. Es reuniran, diuen, les vegades que faci falta, però mantenen la convocatòria de vaga. Soledad Domínguez.
9: A la trobada d'avui es parlarà de salaris. Els sindicats volen que l'increment de 200 euros mensuals que el govern està disposat a fer en 3 anys es faci tot d'una tacada aquest any. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, es mostrava satisfet. Des de l'USTEC, Yolanda Segura demanava mantenir la pressió al carrer per seguir avançant.
7: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals. Estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
8: Hem de fer avenços, hem de desescalar aquest conflicte, però necessitem, fem una crida al col·lectiu perquè el dia 27 surti al carrer de forma massiva.
9: Comissions Obreres i UGT celebren que els altres sindicats vulguin incorporar-se finalment al pacte.
6: I el govern espanyol ja s'ha compromès a tirar endavant els principals acords de pressupostos entre el PSC i Esquerra durant la comissió bilateral celebrada aquest dimecres a Madrid. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. La comissió també ha servit per segellar definitivament el compromís de l'Estat per finançar l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra pactada ara fa més d'un any.
6: Xavier Balló.
11: Ha quedat definitivament segellat el compromís perquè l'Estat pagui uns 210 milions més per tal que la plantilla de Mossos arribi als 25.000 agents l'any 2030, tal com s'havia acordat. La bilateral Estat-Generalitat ha començat a donar forma als acords amb Esquerra sobre la línia orbital ferroviària. S'assignarà un protocol de col·laboració i més tard un conveni, creant un grup de treball i una taula, tot per garantir, diuen, que l'obra s'acaba fent. Així s'ha compromès el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
12: Esto es un acuerdo que no tiene vuelta atrás y se hará, lógicamente, teniendo en cuenta las partidas económicas que tiene el gobierno de España.
11: Aquesta línia orbital serà pilotada pel Consorci d'Inversions que s'ha acordat crear per aquesta via després que fracassés el Congrés. També hi ha el nou Consorci de la Zona Franca amb majoria de les administracions catalanes i el compromís perquè la Generalitat pugui tenir més competència en la gestió del litoral i la costa, tal com ja s'ha fet amb Galícia i el País Basc.
6: Mentrestant, el govern negocia contrarrellotge els pressupostos amb els comuns després d'haver tancat l'acord amb Esquerra, un pacte que els republicans situen com a punt de partida.
10: Els de Junqueras adverteixen a Illa que no doni per fet el seu suport al llarg de la legislatura i ja respon que n'és conscient.
13: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitja.
14: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent que complim allò que hem acordat.
10: Per la seva banda, l'oposició, concretament Junts, lamenta la poca ambició del pacte i de la seva, la CUP, que no hagi comptat amb el suport explícit de les bases.
6: I és notícia d'aquesta nit, dins l'òrbita d'Esquerra, per primera vegada, Gabriel Rufián s'ofereix com a cap de llista d'un nou espai de confluència entre formacions sobiranistes i espanyoles a l'esquerra del PSOE.
15: Si jo puc ajudar a que haya una confluència per a maximitzar resultats electorals entre les formacions polítiques sobiranistes i les formacions polítiques espanyoles, sea com sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
10: Això ho ha dit Rufián en un col·loqui a Madrid, on també ha assenyalat que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no hi ha condicions.
6: I els advocats de Jonathan Andic diuen que les converses que van portar a la seva detenció pel presumpte homicidi del seu pare, el fundador de Mango, estan tretes de context.
10: La defensa ha analitzat els més de 1.000 folis de la causa per desmuntar les acusacions. Volen que el fill del fundador de Mango torni al jutjat per refutar el mòbil econòmic i les greus imprecisions, diuen, que inclouen els informes dels Mossos.
6: I en un altre àmbit, Aina Clotet guanya el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica de Cans per Viva. La Setmana de la Crítica és un acte molt prestigiós que es fa en paral·lel al Festival de Cans. Allà hi ha la nostra enviada especial, la Pepa Blanés.
16: És el seu debut com a directora en Viva, la història d'una dona de 40 anys que acaba de superar un càncer i té unes ganes immenses de viure. Una comèdia que ha agradat molt ací a França i que s'endú aquest reconeixement dins la secció paral·lela del Festival la Setmana de la Crítica, on habitualment es presenten les primeres obres de nous directors per a descobrir. Viva arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny.
6: Són les 6:55.
17: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
18: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
17: La crítica és la consciència de la història.
18: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
17: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
18: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Hi ha novetats en el cas Negreira. Segons el forense, no està capacitat per ser jutjat. Adrià Soldevila, bon dia.
20: Bon dia. José María Enríquez Negreira no podrà declarar en el cas conegut com a cas Negreira després que l'Institut Forense hagi conclòs que la seva salut ha empitjorat i que presenta un trastorn neurocognitiu que li impedeix seguir el procediment judicial. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, investigat per haver rebut més de 7 milions d'euros del Barça durant 18 anys, ha estat explorat per metges i psicòlegs forenses vinculat al Departament de Justícia després de la petició de la seva defensa. Ara, el cas pot fer un gir perquè un dels principals investigats no es podrà defensar amb garanties. Haurà de ser la jutgessa d'instrucció, Alejandra Gil, qui decideixi si es manté o l'exclou de la causa abans de tancar aquesta primera fase, en la qual el Barça i els seus expresidents, Rossell i Bartomeu, segueixen sent investigats.
6: I el Ket i Jugues de Ser Catalunya celebra els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley amb un especial a Sitges amb membres del Dream Team, Joan Tejedor.
21: La primera Copa d'Europa, com diu José Mari Vaquero, va canviar la història del club.
22: Si no haguéssim guanyat a Wembley, tot hauria sigut diferent.
21: De la mà del canvi que va liderar des de la banqueta Johan Cruyff, com diu Guillermo Amor, a nivell futbolístic.
23: Va haver un canvi important amb el Johan, va crear, bueno, un estil.
21: I com reflecteix el que era el seu segon, Charlie Reixac, a nivell també de mentalitat.
24: I jo em pensava, sincerament, i ell també, el partit el guanyaríem amb molta, una certa facilitat. I després el partit es va complicar.
21: Junts van liderar un grup humà que va trencar el malefici històric a la màxima competició europea, com recorden Xique Wittgenstein i Eusebio.
25: Evidentment s'aguanta el grup que també es guanya, no? Porque si no guanyes, no lo aguantas.
26: Las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de la carrera.
21: Amb una complicitat que es manté intacta, com quan Ronald Koeman, l'heroi de Wembley, es queda per ell totes les floretes en tota broma.
27: Sepáis que solo yo he ganado la Copa d'Europa sin los esfuerzos que habéis hecho vosotros, pero...
21: O Juan Carlos Unzué, que feia 2 anys que no era al club, assegura que sense ell, Koeman no hauria marcat mai aquella falta per la història.
28: Yo que hacía esos 2 años, me chutaba a Ronald y yo le dejaba que me la metiese y le di confianza.
21: Fins i tot alguns dels que no van poder ser-hi en persona, com Antoni Zubizarreta o Joan Andoni Goicochea, van voler formar part d'un Ket i Jugues per la història.
6: I Clara Epeia actua aquest vespre a la sala Paral·lel 62 en el marc del Barcelona Guitar.
10: I presentarà el seu nou àlbum, Nuca, un treball que convida al retrobament i que participa en una quincena d'artistes.
6: I a aquesta hora saludem a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
0: Hola, com esteu? Bon dia.
6: Què teniu avui el programa?
0: Mira, avui abordarem el debat de què està fallant amb el control dels agressors. Un terç de les dones assassinades per les seves parelles o exparelles havien denunciat, havien demanat ajuda. En parlarem arran, sobretot, d'aquest crim horrorós de Figueres que va passar abans d'ahir. N'hem estat parlant. Vindrà la consellera de Feminismes i també una de les grans expertes en la matèria, la magistrada Victòria Rossell, a qui li demanarem també com es pot reformar la llei, si s'ha de reformar, per regular millor el paper dels expresidents i les seves influències un cop deixen la Moncloa. Tot això també arran del cas Zapatero. Això serà a partir de les 9. Abans conversem amb la líder de Junts al Parlament d'aquí a mitja hora. I d'aquí una hora i mitja. I abans, d'aquí mitja horeta, sí, ve el conseller de la presidència, l'Albert Dalmau. I ja a quarts de 10, una mica més de relax. Les croquetes, que sé que no t'agraden.
6: No.
0: A la secció de cuina.
6: Bé, a la gran majoria, sí. Marina, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
1: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Ja hi ha acord entre el govern i els comuns per l'ampliació dels pressupostos. Després d'haver tancat els comptes amb Esquerra, les negociacions han anat contra rellotge i aquest matí, a 11:45, Jéssica Albiach i Salvador Illa signaran l'acord. Serà després, quan la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns explicaran la lletra petita d'un pacte que Albiach avançava ahir a aquesta emissora, comptarà amb una direcció general per posar multes als qui se salten la llei. És la notícia d'aquesta hora. Abans, però, tres imprescindibles. I el primer és el temps. Continuen pujant les temperatures. Avui a Ponent poden arribar als 33 graus, dia bàsicament assolellat. El trànsit a la B22 hi ha un carril tallat en sentit l'aeroport com a conseqüència d'un accident i l'A2 suma 5 quilòmetres de cues en dos trams en sentit Barcelona. Al transport públic, de moment, no consten incidències. Ho dèiem, ja hi ha acord entre el govern i els comuns que se sumen a l'acord de pressupostos. Després de pactar els comptes amb Esquerra, calia revisar l'entesa a la que ja s'havia arribat amb els de Jéssica Albiach i les negociacions entre uns i altres han anat a tota velocitat, malgrat la pròpia Albiach deia ahir a l'Aquí Catalunya que no li anessin amb presses.
2: Jo el que no accepte ara és que ens vinguin amb presses. Jo vull ser molt sincera, a mi m'agradaria que Catalunya tingués pressupostos. En això estem treballant ara. A mi no me poden demanar que resolga en 3 dies el que ells han estat 3 mesos.
1: Sergi López, bon dia.
3: Bon dia. Gisela, també explicava Jéssica Albiach a l'Aquí Catalunya que havia arrencat el compromís d'ella de crear una secretaria general per multar aquells que se saltin la llei d'habitatge.
2: No és qualsevol òrgan el que ara tindrem. Estem parlant de que veritablement aquestes sancions, aquestes inspeccions seran la quarta pota de la política d'habitatge del govern de la Generalitat.
3: I el que ja comentàvem, del que diu la lletra petita, en sabrem més coses al llarg del matí. La signatura de l'acord és avui a 11:45.
1: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i Esquerra Republicana situen aquest acord de pressupostos com un punt de partida.
3: Els de Junqueras adverteixen a Illa que no doni per fet el seu suport al llarg de la legislatura i ja respon que n'és conscient.
4: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitja.
5: Sí, que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat.
3: Mentrestant, l'oposició furga en el moment en què s'aproven els comptes. La diputada de Junts, Mònica Salar, retreia a socialistes i republicans la poca ambició d'aquest pacte.
6: Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res de res. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital.
3: I la CUP ha criticat el líder d'Esquerra per pactar uns comptes sense el suport explícit de les bases.
1: De fet, de tot plegat en parlarà d'aquí a uns minuts. A l'Aquí Catalunya, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, també al llarg del matí conversarà la Marina Fernández amb Mònica Sales, la portaveu de Junts al Parlament. I ja que som al Parlament, però en un altre àmbit, la cambra també ha aprovat per àmplia majoria una llei que endurirà les sancions a aquells que facin grafitis als vagons de trens o a les instal·lacions ferroviàries.
7: La proposició de llei per modificar el règim sancionador de les conductes que deslueixen les infraestructures ferroviàries ha quedat aprovada per 124 vots a favor, 10 vots en contra i cap abstenció.
3: S'ha modificat el règim sancionador per triplicar l'import que s'havia de pagar fins ara, de manera que les multes per una pintada podrien arribar fins als 90.000 euros. Les conductes més greus de totes les destrosses de les instal·lacions podrien arribar fins als 900.000 euros. Tots els partits hi han donat suport, excepte els comuns i la CUP, que troben les noves sancions massa desproporcionades.
1: I el Departament d'Educació i els sindicats es reuneixen avui, però ho faran els dies i les hores que faci falta per intentar acostar posicions. De moment, però, les convocatòries de vaga continuen.
3: A la trobada d'avui es parlarà de salaris. Els sindicats volen que l'increment de 200 euros mensuals que el govern està disposat a fer en 3 anys es faci tot aquest any i que es comprometin altres millores a futur.
1: I l'home que dimarts va matar la seva exparella Figueres passarà a demà a disposició judicial. Mentrestant, la ciutat ha sortit al carrer consternada per la mort de l'Èrica, així es deia la dona, i l'Ajuntament ha anunciat que es presentarà com a acusació popular en el cas des de Ràdio Girona, Carles Couso.
8: 500 persones es van concentrar a les portes de l'Ajuntament per condemnar la mort a ganivetades i a plena llum del dia de l'Èrica, una dona trans de 33 anys. A la tarda, una concentració espontània a les xarxes també va plegar unes 150 persones que, com al matí, lamentaven que l'assassinat arribés després d'una condemna i de dues detencions per violència de gènere. Carlos Pascual, jutge de violència de gènere i portaveu de Jutges per la Democràcia, en declaracions a Ser Catalunya.
9: El que ha podido fallar es que no haya llegado al juzgado toda la información relevante para poder decidir si adoptaba alguna medida cautelar más gravosa, que en este caso sería la prisión provisional.
8: L'Ajuntament ha anunciat que conjuntament amb la Generalitat es presentaran com a acusació popular en aquest cas.
1: I la fàbrica de serra soldadura, que dona feina a 180 persones a la Zona Franca, està pràcticament abocada al tancament després que cap comprador hagi presentat una oferta a la subhasta per quedar-se-la.
3: El grup BAS, que en té la propietat, ha presentat un concurs de creditors i, si no apareix una empresa disposada a continuar el negoci abans del 29 de maig, la històrica planta haurà de tancar.
1: Ho amplia el Pol Valero.
10: Les condicions per comprar la fàbrica eren mantenir un 70% de la plantilla, però els representants sindicals han sortit decebuts de la subhasta perquè cap de les empreses interessades ha fet una oferta. Sebastián Zamora, portaveu de CGT.
11: No ha aparegut ningú i ningú s'ha quedat amb la marca Serra després de quasi 100 anys d'història. Què ens deixa? Al carrer i amb una mà al davant i una altra darrere.
10: Ara demanen a l'empresa i al govern que augmentin els esforços per trobar un comprador en només una setmana. Avui els treballadors aniran fins al País Basc per protestar davant la seu de la companyia Aernova, des de fa 18 anys propietària de la planta, a qui retreuen que l'ha deixat de morir.
1: Són les 7:27.
12: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
15: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
14: La crítica és la consciència de la història.
15: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
14: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
15: El divendres 22 de maig, La Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: L'exdirector esportiu del Manchester City, Chiqui Begiristain, veu el Barça actual preparat per intentar guanyar la Champions. Joan Tejedor, bon dia.
16: Bon dia. L'arquitecte del City, campió d'Europa el 2023 i com a futbolista guanyador de la primera Copa d'Europa de la història del Barça l'any 92 a Wembley, diu al Quet i Jugues especial des de Sitges que veu l'actual plantilla blaugrana a punt per culminar la reconquesta europea.
17: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per completar-ho, però el lloc tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
16: Chiqui, que fa un any va deixar la seva feina a Manchester, es va desmarcar de la decisió del tècnic Pep Guardiola de deixar la seva feina a la banqueta Citizen.
1: I avui, Sergi, què celebrem?
3: Doncs avui celebrem el Dia Mundial de la Diversitat Cultural.

0: que la Asociación Hace Traductores ha iniciado una campaña para que se incorpore a las obras publicadas un sello de traducción humana. Así podemos saber que detrás del libro no hay una máquina fría, sino una persona dedicada en cuerpo y alma a crear ese texto que podemos leer gracias a ella. La gran paradoja de nuestro tiempo es que seamos nosotros, los humanos, los que tengamos que demostrar que somos de verdad en un mundo invadido por la copia y la mentira. Degenerativas deberíamos llamar a las IAs, esas empresas privadas disfrazadas de inevitable futuro.
1: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
2: Radio Ser, Principat d'Andorra.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
5: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
4: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.
7: Gràcies per tant.
8: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, és dijous, és 21 de maig.
10: Per posar el país en marxa es necessiten tots els recursos, el país no es podia quedar amb els euros al calaix, els euros han d'estar, diguem-ne, al servei de la gent, de fer polítiques útils, de fer carreteres, de fer trens, de reforçar els serveis públics del país, i finalment doncs, s'ha pogut aconseguir aquest acord amb Esquerra Republicana i amb els comuns, i crec que avui és un bon dia pel país.
9: És el conseller Albert Dalmau a l'Aquí Catalunya fa escassos minuts després que Govern i Comuns hagin arribat a un acord pels pressupostos. Ha estat una negociació contrarrellotge per assegurar els comptes després de l'entesa amb Esquerra Republicana. És la notícia del dia. Abans, però, d'entrar-hi en matèria, repassem els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
11: Bon dia. La temperatura...
12: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
9: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
13: Bon dia, doncs, a hores d'ara hem de tenir paciència per aquestes fortes retencions amb molta intensitat a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Abans de tot, però, destaquem que tenim encara activa una avaria a la AP7 a l'altura de Freginals, que talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud en sentit nord cap a Barcelona. Si parlem d'aquestes retencions habituals, farem atenció en tot el nus de la Trinitat, que deixa força col·lapse les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Per últim, l'entrada des del Llobregat continua amb congestió habitual des del Papiol i Pallejà per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
12: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
9: El segon imprescindible, el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer, el temps. Ara sí, Jordi Carbó, bon dia.
11: Bon dia. La temperatura manté la seva línia ascendent i avui les màximes seran un parell de graus més altes que ahir, també pujant les mínimes. Ara 18 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona. El sol estarà present a tota hora arreu de Catalunya, alguns núvols, sobretot al matí i la pròxima nit a l'entorn del riu Ebre, però en general, com dèiem, sol, temperatures màximes al voltant dels 25 graus arran de costa, superant-los a les valls del Pirineu i al perlitoral, màximes al voltant dels 30 a tot l'interior. Arribarem a valors de 32-33 graus a les comarques situades més a ponent.
8: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
9: Salvador Illa s'assegura la majoria necessària pels pressupostos. Després de l'acord amb Esquerra, faltava el suport dels comuns, que en fa uns mesos, abans que l'acord descarrilés, ja havien mostrat el seu suport. Ara, després del pacte amb els republicans, els de Jéssica Albiach en volien una revisió i, finalment, hi ha hagut acord. Miquel Giol, bon dia.
14: Bon dia. Ahir mateix explicava la líder dels comuns que havien arrencat la creació d'una direcció general per multar els que incompleixen la llei d'habitatge.
15: No és qualsevol òrgan el que ara tindrem. Estem parlant de que, veritablement, aquestes sancions, aquestes inspeccions, seran la quarta pota.

0: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí. És dijous, és 21 de maig i aquestes són les notícies destacades d'avui a Andorra. Luis Montenegro confia que l'acord d'associació amb la Unió Europea es tancarà la setmana vinent. El primer ministre de Portugal ha defensat el procés d'acostament amb les institucions europees d'Andorra perquè entén que portarà molts beneficis socials a la població del Principat, però també a la comunitat portuguesa resident. I també econòmics, ja que donarà accés al mercat únic europeu. En aquest sentit, ha indicat que la reunió del Coreper, que és l'òrgan que agrupa els representants permanents dels estats membres de la Unió, s'ha de reunir abans de 8 dies i confia que serà aleshores quan prendran la decisió definitiva. Malgrat que respecte a la posició andorrana de celebrar un referèndum, sí que ha destacat que és el moment que tothom hi posi de la seva part, perquè el procés fa molts anys que dura i avisa que Europa pot perdre l'interès i mirar cap a una altra banda. Luis Montenegro.
1: Se me pregunta, porque creio que é esse o objetivo, se há condições para estarmos numa fase final, eu creio que sim. E creio que também é importante transmitir-vos que a União Europeia investiu muito neste acordo de associação nos últimos 10 anos e que está no ponto em que teremos de o concretizar. Sou pena de o tema deixar de ser prioritário, porque nós temos outras tarefas e outras missões para abraçar.
0: Montenegro ha visitat oficialment el Principat. És la segona vegada que ho fa un primer ministre de Portugal. Tant ell com el cap de govern Xavier Espot han destacat la llista de llaços que uneixen els dos països i les dues cultures. De fet, una de les accions que han protagonitzat ha estat la inauguració formal del Consolat General de Portugal, una eina que ajudarà els residents d'aquesta comunitat a tractar amb la seva administració central, però que també donarà servei als andorrans i a la resta d'institucions. Espot ha comentat que han signat 15 acords bilaterals i que l'últim fa referència a la seguretat i a la cooperació.
2: El que permetrà és establir una cooperació tècnica, un intercanvi de bones pràctiques en una matèria que és molt sensible, que és molt important i que crec que està també al cor de la preocupació tant de Portugal com d'Andorra, no? Que és que puguem gaudir d'altes cotes de seguretat ciutadana, que puguem prevenir la delinqüència, que puguem gestionar adequadament els fluxos migratoris, el control de les fronteres, etcètera, etcètera, no?
0: El cap de govern li ha transmès el suport a Andorra a la candidatura portuguesa per ser un estat membre no permanent del Consell de Seguretat de Nacions Unides i en l'àmbit econòmic ha comunicat que properament hi haurà una missió d'empresaris d'aquest país al Principat que reproduirà a la inversa la que es va fer fa gairebé 2 anys i mig d'empresaris andorrans que van visitar Portugal. Doncs així hem arribat a les 8 i 23 minuts del matí.
3: És que he pogut anunciar
4: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Moment de saludar Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia, temps assolellat i temperatura encara més alta que ahir. A la tarda farà calor. Ara, una mica de fresca, temperatura actual de 10 graus a Andorra la Vella, al voltant dels 6 a les fonts d'Arinsal. De sol en farà a tota hora, no hi haurà núvols destacables i això ajudarà que la temperatura vagi pujant ràpidament, màximes al fons de les valls properes als 25 graus, però al centre i sud del país, Andorra la Vella, per exemple, ja passarem dels 25 de màxima, fregant en alguns casos els 27 graus. A la tarda bufarà una mica de vent del sud.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.

0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. No és ASAP, és ASAP. Dues esses, doble criteri. A ASAP ho tenim clar. No és el mateix cobrir que protegir. Per això, quan ho necessites, hi som. I tu, ja saps si la teva pòlissa et protegeix? Porta-la a ASAP i la revisem per tu. ASAP, amb dues esses. El criteri que marca la diferència en assegurances. Delegats de Zurich i Fiat Andorra.
1: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA. La Marina
2: está morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, però el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.

0: Molt bona tarda. Luis Montenegro confia que l'acord d'associació amb la Unió Europea es tancarà la setmana vinent. El primer ministre de Portugal va defensar el procés d'acostament amb les institucions europees perquè entén que aportarà beneficis socials a la població andorrana, però també a la comunitat portuguesa resident i també econòmics, ja que donarà accés al mercat únic europeu. En aquest sentit, indicava que la reunió del Coreper, que és l'òrgan que agrupa els representants permanents dels estats membres, s'ha de reunir abans de 8 dies i confia que sigui aleshores quan prenguin la decisió definitiva. Malgrat que respecta la posició andorrana de celebrar un referèndum i manté que no vol influir-hi, sí que destacava que és el moment que tothom posi de la seva banda perquè diu que el procés ja fa molts anys que dura i avisava que Europa pot perdre l'interès i fins i tot mira cap a una altra banda.
1: Se me pregunta, porque creio que é esse o objetivo, se há condições para estarmos numa fase final, eu creio que sim. E creio que também é importante transmitir-vos que a União Europeia investiu muito neste acordo de associação nos últimos 10 anos e que está no ponto em que teremos de o concretizar. Sou pena de o tema deixar de ser prioritário, porque nós temos outras tarefas e outras missões para abraçar.
0: Montenegro, de visita oficial ahir al Principat, és la segona vegada que ho fa un primer ministre del país lusità. Tant ell com el cap de govern, Xavier Espot, destacaven la llarga llista de llaços que uneixen els dos països i les dues cultures. De fet, una de les accions que va protagonitzar va ser el líder portuguès va ser la inauguració formal del Consolat General de Portugal, una eina que ajudarà els residents d'aquesta comunitat a tractar amb la seva administració central, però també donarà servei als andorrans i a les administracions locals. Espot comentava que han signat 15 acords bilaterals, l'últim dels quals va ser ahir i feia referència a la seguretat i a la cooperació.
2: El que permetrà

0: va ser ahir i feia referència a la seguretat i a la cooperació.
1: El que permetrà és establir una cooperació tècnica, un intercanvi de bones pràctiques en una matèria que és molt sensible, que és molt important i que crec que està també al cor de la preocupació tant de Portugal com d'Andorra, no? Que és que puguem gaudir d'altes cotes de seguretat ciutadana, que puguem prevenir la delinqüència, que puguem gestionar adequadament els fluxos migratoris, el control de les fronteres, etcètera, etcètera, no?
0: El cap de govern li va transmetre també el suport andorrà a la candidatura portuguesa per ser un estat membre no permanent del Consell de la Seguretat de les Nacions Unides. El Sindicat de l'Habitatge ha reclamat un compromís als grups de la majoria per introduir garanties efectives que mantinguin la protecció dels llogaters. Representants de les dues parts es van reunir ahir a la tarda en una trobada que es va produir amb normalitat, però evidenciava que mantenen posicions molt allunyades. Si els grups de la majoria insistien que la llei de descongelació és una norma de mediació i d'equilibri, des del sindicat l'entenen com una porta oberta a la inseguretat residencial, a les pujades abusives i a les expulsions silencioses. Per aquest motiu, els van demanar explícitament que la fessin més garantista o almenys que es comprometessin per escrit i signat que implantaran noves accions de protecció pels llogaters en futures lleis o bé en la modificació d'altres que ja estiguin en vigor. Malgrat que els grups de la majoria no han volgut fer cap declaració, des del sindicat sí que han detallat que durant la reunió van exposar-los els motius pels quals no estan d'acord amb la llei, com ara la desprotecció absoluta que patiran els contractes signats a partir del 2021 i que vencin entre el 2027 o el 2030. Tampoc comparteixen les excepcions o les vies concretes d'expulsió que qualifiquen de regal a la patronal i que poden esdevenir futures formes de trampes emmascarades. Per tant, reclamen que es faci un bon treball d'inspecció i finalment aposten pels contractes indefinits i consideren que el parc públic d'habitatge ha de servir com a contrapès del mercat privat. Per tot plegat, els recorden que el 16M no va ser el final de res, sinó un avís que indica que el poble continua amb ganes de defensar els seus drets. I Ordino s'incorpora al projecte Radars. La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, anunciava l'ampliació d'aquesta iniciativa que pretén localitzar i acompanyar les persones grans que pateixin solitud no desitjada. De moment, ja està plenament desplegat a Andorra la Vella, amb la participació d'una quarantena d'establiments, i s'ha començat a fer a Sant Julià de Lòria. En aquest punt, en aquesta parròquia, volem dir, s'ha fet el treball estadístic i molt aviat iniciaran els contactes amb els comerços. D'aquesta manera, la ministra confirmava que serà Ordino, amb qui començaran immediatament a treballar després d'haver signat ja el conveni amb el Comú i confia que ben aviat podran fer el mateix amb la Massana.
2: És que he pogut anunciar avui que la setmana passada van passar per govern el conveni també amb la parròquia d'Ordino, que això vol dir ampliar a més una altra parròquia per també que el projecte Radars pugui sorgir allà, és a dir, ara es comença amb la base de dades.
0: La titular d'Afers Socials feia aquest anunci durant l'Assemblea General Ordinària de la Federació de la Gent Gran que es va celebrar al Centre de Congressos d'Andorra a la Vella. El president de l'entitat, Félix Zapatero, alertava del risc que pateix la gent gran de sentir-se apartada per l'evolució dels serveis digitals i per l'atenció telemàtica. I en aquest sentit reclamava que les administracions mantinguin sempre una via dual que combini les eines digitals amb els canals tradicionals d'atenció presencial. Una demanda a la qual la ministra Marín va garantir que sempre es mantindrà. I el doctor Josep Brugada liderarà el servei d'hemodinàmica de l'Hospital de Meritxell. El Consell de Ministres avalava les autoritzacions de l'equip que prestarà aquest servei. El SAS concretament autoritzava l'exercici de 9 metges especialistes en cardiologia, entre ells el doctor Brugada, que prestarà els serveis d'intervencionisme cardiovascular a l'hospital. Aquest especialista ja és el titular de l'Institut Cardiovascular Andorra 2021 i l'adjudicatari del concurs públic per la contractació de la prestació del servei d'intervencionisme cardiovascular. L'objectiu és que l'equip comenci a prestar els seus serveis a partir de l'estiu. I el Comú d'Andorra Vella impermeabilitzarà les jardineres de la plaça Vinyes. La corporació de la capital publicava una edicta al BOVA per contractar una empresa que fes els treballs d'adequació de la impermeabilització de les quatre jardineres per les quals es va filtrar aigua a l'aparcament que hi ha sota durant l'últim episodi de pluges intenses. Segons el cònsol major Sergi González, ja es van excusar amb la propietat per aquells fets i, per donar-hi resposta, ara han decidit fer aquesta

0: acció. Com que les jardineres no estaven incloses en el projecte inicial, sinó que es van idear un cop l'obra ja estava en marxa, ara és el comú qui assumirà els 80.000 euros que costarà la reforma.
1: Bueno, nosaltres estem posant tots els recursos, com sempre hem dit, però sí que és veritat que hi ha uns tècnics, una direcció facultativa que va marcar els projectes, els passos a fer. Nosaltres vam contractar una empresa de control que els nens dient quines accions teníem que fer i ara ja hem pres aquesta decisió.
0: Per altra banda, explicava que el projecte de l'Espai Capital avança segons el previst i confia que en poques setmanes tindrà l'avantprojecte. Aquí demanava ja una trobada amb el govern per acabar de concretar la seva participació. I el millor fotoperiodisme mundial serà a Sant Julià de Lòria el 10 de juny. A World Press Photo mostrarà una selecció d'unes 150 fotografies del concurs de fotoperiodisme, entre les quals hi haurà la guanyadora d'aquest any, Separats per l'ICE, sobre la persecució d'immigrants per la policia migratòria dels Estats Units. És una fita que ha estat possible gràcies a la col·laboració público-privada entre la Fundació Reig, el Comú de Sant Julià i el Ministeri de Cultura, també les associacions professionals de la comunicació i del disseny. L'Hotel Pol serà l'escenari on es retarà un homenatge als 129 fotoperiodistes assassinats l'any passat en l'exercici de la seva professió. Coneguem ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Jordi, segon dia primaveral. Bueno, no, dia que primaveral. Dia estiuenc.
2: De fet, tinc la sensació que ahir et vaig subestimar una miqueta i jo crec que demà ja t'estaràs queixant.
0: Jo et vaig dir dos dies i demà fa dos dies, per tant, serà el dia que em queixaré. Segur, no ho dubtis. Em coneixes molt bé.
2: De fet, des del migdia, que ja estem superant els 20 graus a pràcticament tot el país, cotes de fins als 1.600, 1.700 metres, ja és una senyora temperatura i a aquesta hora ja estem superant els 25, aquestes mateixes cotes. Andorra Vella. Tranquil·lament, avui arribarem als 27-28 graus de màxima. Recordem que ahir ja vam fer els 25, de manera que completament consolidat ja el temps d'estiu, perquè continuarà fent sol. Bé, no podem dir plenament estiuent, perquè ja sabem que aquí a les tardes, normalment a l'estiu, quan fa tanta calor, acaben tempestes, però això també ha canviat. Sí que poden créixer nuvolades de la mateixa calor, però avui, els pròxims dies, esperem que mostrin activitat, de manera que no només serà temperatures altes, sinó la persistència d'aquestes temperatures durant pràcticament tota la tarda mentre faci sol. Així doncs, tarda com si estiguéssim a finals de juny o ja a principis de juliol, amb calor i molt de sol.
0: I tant, pràcticament tothom qui ve pel carrer ara, ja Jordi, ja ho fa en manera curta, menys jo, que m'aixeco molt d'hora i al matí encara, doncs, una samarreta de màniga llarga, com a mínim sí que la necessito.
2: Això podríem discutir-ho, perquè bé, els països més càlids, no, la màniga curta no s'utilitza perquè es fa un balanç, no, podríem dir, de que ens escalfa més, que ens dona més calor, que t'estigui escalfant el sol directament la pell, o determinada roba, evidentment amb teixits de qualitat, bons cotons, bons fils, el millor és que tinguis ombra.
0: Mira, em ve de gust pensar ara, això li podem preguntar a un futbolista, cert futbolista lateral d'un equip bastant punter de la Lliga Espanyola, que també té una opinió sobre que tot aquest plegat, ben curiosa. Saps per on vaig?
2: M'imagino.
0: Algú que no li agrada les ulleres de sol. Jo, ulleres de sol, per tant, demà també les necessitaré, Jordi.
2: Sí, per cert, amb això de les ulleres de sol, deixa'm que et digui que el personatge pot dir les tonteries que vulgui. El problema és que se li doni el tabeu. Així de clar, no? És
0: sí, sí, no, tonteries. No, ja, ja. Bueno.
2: Tonteries perilloses, val? Perquè imagineu per un moment una planta que es passa tot el dia exposada al sol. I si mireu la fulla veureu tots els mecanismes que té de protecció. Els humans no els tenim i els hem anat perdent amb l'evolució, de manera que no, m'agrada reiterar,
0: sí.
2: No feu cas a aquests personatges perquè és perillós per la nostra salut. I resum ràpid, demà temperatures un parell de graus més alta i de fet des de demà fins a mitjans de la setmana vinent ja tindrem màximes properes als 30 graus als llocs habitualment més càlids del país.
0: Perfecte. Demà incidim, Jordi, una mica amb aquest pont de 3 dies que tindrem molta gent que aprofitant que el dilluns vaja, doncs és segona Pasqua i per tant doncs serà festiu a molts llocs. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies, t'escoltem aquesta tarda.
2: Salut, que vagi bé.
3: La Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra, l'extensió de l'Institut Cervantes i Morabanc us conviden a la conferència Intel·ligència Artificial, cuando las máquinas aprenden. A càrrec de Jordi Nin, investigador, professor i científic titular de l'Institut d'Investigació ANIA del CSIC, amb ocasió de l'entrega de premis de l'Olimpíada de Matemàtiques. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre de Formació Professional de Xovall, a Sant Julià de Lòria. Una reflexió sobre el que suposa l'aprenentatge per part de les màquines, quins són els seus límits i quins problemes ètics genera l'ús de la IA. Entrada gratuïta amb aforament limitat.
4: Aquí Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanya l'Héctor Mas i el Marc Camardons. Ells són els codirectors del Festival Ull Nu, que tot just va inaugurar ahir la 13a edició. Estarà fins diumenge i, per tant, doncs, amb ells repassarem totes les activitats que hi ha al voltant d'aquest festival audiovisual, eminentment, però que també abraça altres disciplines. Més tard, avui continuarem parlant de cultura. Ho farem amb l'agenda cultural que ens porta la Marisol Fuentes. Amb ella tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell ell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
5: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Héctor Mas, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, què tal, com estàs?
0: Molt bé, i Marc Camardons, molt bona tarda, tu també com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé, aquí, anar fent.
0: Molt bé. La 13a edició del Festival Unyú va arrencar tot just ahir al vespre, s'allargarà fins al diumenge. Una mica, Héctor, ja que et miro tu primer. A nivell conceptual, si vols, què veurem, què hem d'esperar d'aquesta 13a edició del Festival Unyú?
1: Bueno, jo penso que, com tots els anys, intentem farcir el programa de propostes que siguin innovadores, que siguin sorprenents i que accessibles a tots els públics. Per tant, el que esperem és que la gent vingui, se sorprengui, gaudeixi moltíssim en família i s'emporti un bon record. I sobretot, per part nostra, doncs, disfrutar-ho i veure que la feina de molts mesos doncs acaba donant els seus fruits i que al final per això ho fem, per la gent i perquè la gent ho gaudeixi.
0: Doncs tants i tants mesos treballant al Festival Ull Nu, ahir va arrencar, Marc, amb la primera projecció. Una mica, doncs, com va anar aquesta primera projecció, vaja, es va fer al Centre de Congressos amb una pel·lícula important, com era Tortuga.
2: Doncs va anar genial.
0: Sí?
2: Al final és el ja segon any que fem aquesta col·laboració amb el Cine Club i amb la IAT, l'associació l'Institut d'Andorra de les Dones, i una mica com aquesta pel·lícula, Tortuga, de Belén Funes, que és meravellosa, és delicada, és perfecta, va vindre molt públic, la pel·li va funcionar genial, vam tenir un col·loqui amb la directora,
0: sí,
2: i va anar perfecte.
0: I tant. Quantes projeccions veurem aquest Festival Unyú, Héctor?
1: Doncs ja, mira, a part de Los Tortuga, que era la pel·li que vam projectar ahir de la Belén, i el divendres que fem Centaures de la nit, la pel·lícula del Marretxa, l'altre tutor del lab.
0: No Centaures del desert, eh?
2: No.
1: No. I crec que no té res a veure.
2: No.
1: A part, fem, com sempre, el core del festival, que són aquest concurs de curtmetratges,
0: sí,
1: i com sempre tenim 4 blocs a concurs, on hem de destacar que aquest any tenim una participació andorrana molt alta, molts
0: sí,
1: finalistes, de 20 curtmetratges que presentem a concurs, 5 d'ells són d'Andorra, cosa que, bueno, ens sorprèn i ens agrada molt, perquè realment són treballs que estan, no tenen res a envejar els treballs de fora i tenen un grandíssim nivell. I a més, en aquest bloc de curtmetratges, que com he dit són 4, cadascun d'ells projectarem un curtmetratge d'Albània, que és la nostra convidada d'honor d'enguany. Una mica per mostrar, fer una petita mostra d'allò que s'està treballant en aquell país, bueno, que pensem que és interessant i que val la pena compartir amb la gent d'Andorra.
0: I tant. Per tant, doncs, 20 curtmetratges a concurs, però això no vol dir, i em sembla que també us ho pregunto cada any, que siguin els 20 que hàgiu rebut. Quantes propostes podeu haver rebut per després quedar-vos amb 5, si és que sou vosaltres dos els que... Ai, amb 5, amb 20, que si sou vosaltres dos els qui feu aquesta massacre.
2: No, no, boig, si fóssim només nosaltres dos, crec que ens agafaria algú. Al final, tot l'equip del festival es mira els curtmetratges, els valors, creen, no?, aquestes taules de debat per escollir, que al final és una... No, una feina una mica difícil i molta comunicació i molta conversa per arribar a aquesta selecció, perquè al final no només són els 20 millors,
0: no, no
2: ho diem. També hi ha un punt de com programes aquests curts. Llavors, a vegades queden curts que per mi serien els millors, però queden fora perquè per com prepares les sessions i per com programes aquests curtmetratges, al final no acaben d'encaixar. Llavors, aquest any hem rebut vora unes 450-500 propostes de curtmetratge, aprox, estic tirant ara mentalment, que d'aquí surten aquests 20 curtmetratges,
0: sí,
2: que també cal destacar, crec que una cosa molt interessant d'enguany és que una quarta part són de curtmetratges andorrans.
0: Sí, sí, sí, ho deia l'Héctor també, de 5 dels 20. Una mica, no sé si a què atribuïu aquest... no sé si vosaltres heu tingut més màniga per passar... Bueno, vosaltres, tots els que treballeu al Festival Unyú, vull dir, no sé si us heu mirat amb més carinyo per dir alguna cosa així, o és que realment aquest any és casualitat pura i les propostes que heu rebut nacionals, doncs, són molt potents.
1: Home, nosaltres normalment, i atenent que som el festival que es fa aquí a Andorra sempre, i tots els anys ha sigut així, tots els anys hi ha participació andorrana, algun dels
0: sí,
1: curtmetratges des d'Andorra, no perquè l'haguem de colar amb calçador, sinó perquè, com dic, realment sempre hi ha alguna obra que té un altíssim nivell. Aquest any són 5, vull dir que encara ens ho posa més fàcil. Però jo penso que és això, no ens condiciona de dir han d'haver-hi obres andorranes, vull dir, al final participació andorrana n'hi ha perquè n'hi ha no només en els curtmetratges sinó en el circuit d'instal·lacions, en altres àmbits del festival, que són moltes branques. Si nosaltres som responsables o no, jo vull pensar que en certa manera sí, en el sentit de que vas creant escola, la que dones oportunitat i espai per visualitzar els treballs de joves creadors i creadores d'Andorra, fas que els que venen a darrere vegin que ells també poden fer-ho, que tenen el seu espai, que tenen el seu espai on mostrar-ho i que també s'atreveixin a fer-ho. De fet, inclús més enllà d'això, aquest any, per exemple, tenim algun curtmetratge que és un projecte ja rodat de les primeres edicions del Lab de Guió. Vull dir que al final també quan comences a preparar el Lab de Guió penses, bé, és un projecte a mig o llarg termini perquè els fruits no es veuran fins més endavant, i ara es comencen a donar aquests fruits, és a dir, ja se'ns presenten curtmetratges que havien participat amb el seu guió al Lab. Vull dir que al final penso que en certa manera vull pensar que estem fent bé la feina, que estem assentant bé les bases del projecte i que està en un espai de creixement.
0: Déu-n'hi-do, quina il·lusió, no, en aquest sentit, això que dius, Héctor, perquè al final, si no, bueno, l'Ull No Lab no fa tant, no, que va arrencar i que... És a dir, al final, l'Ull No Lab el que premia són guions, i que aquests guions puguin convertir-se en realitat i, per què no, participar en un, o exposar-se o projectar-se, vaja, independentment a l'Ull No, doncs quina alegria, quina il·lusió, no, Marc?
2: És impressionant. És a dir, crec que és el que més il·lusió ens fa, perquè és aquest moment on veus que realment hi ha hagut un suport, una progressió, un viatge d'aquests directors també, en aquest cas la Maria Martos amb el curtmetratge de la Pegaso, que va estar la primera edició, a més, tutoritzada pel Xema García Ibarra, i que el curs s'ha estrenat, a més, fa 2 setmanes a Oberhausen, a un festival molt important, i el segon festival on va aquest curt, no? També l'aposta de la Maria com a directora i dels seus curtmetratges és estar aquí l'Ull No. I no només hi ha aquesta cosa que nosaltres creiem que els hem ajudat, sinó que també hi ha com aquest respecte mutu, no?, i admiració entre directors i festival, que també després ens prioritzen a nosaltres per poder exposar aquí les seves obres. Llavors serà el segon cop que aquest curt es vegi mai, serà aquí l'Ull No.
0: I d'alguna manera, doncs, no sé si també bon encert el vostre ja no només de la creació, sinó també dels tutors que escolliu. Aquest any dèiem la Belén Funes i també el Marc Retxa. Per tant, vull dir, també us heu de mirar bé, no?, a qui convideu a fer aquestes tutories.
2: Sí. Realment el que ens interessa molt són gent que estigui en actiu, gent que ha tingut un impacte d'alguna forma en el món del guió, l'escriptura, no?, i la direcció, depèn dels casos, una mica en un panorama contemporani, gent que tingui referents actuals, que pugui, no?, tindre una obertura de mires molt gran, perquè al final tenim projectes que cada un és del seu pare i la seva mare, és a dir, no hi ha una línia editorial en els guions. O sigui, hem tingut guions, no?, de ficció, en fet, tenim guions de documental, o de projectes molt breus, o projectes molt llargs, llavors han de ser tutors que estiguin molt oberts a vindre aquí a Andorra, a passar-s'ho bé i a jugar.
0: I tant. Tornem una mica a les projeccions. Hem quedat que hi hauran dos, que són les de la Belén Funes i la del Marretxa, i després hi ha els altres 20, si ho dic malament, Héctor, em corregeixes, eh? Els 20 curts que entren a concurs, a on es podran veure? No sé si hi ha... I amb quins horaris, vaja.
1: Tot això ho fem, tot el centre neuràlgic del festival és el Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Els curtmetratges es fan divendres a les 6 de la tarda, perdó.
0: Molt bé, Marc.
1: Tenim un altre passe a les 11 del matí el dissabte i 2 passes més el dissabte a la tarda. Tot ho concentrem aquest cap de setmana.
0: Divendres tarda, dilluns matí
1: i... No, divendres tarda, dissabte al matí i dissabte tarda.
0: Vale. Sí, és que a mi el Marc no m'ha fet indicacions, llavors...
1: Cada bloc de curtmetratges més o menys dura 1 hora i quart, una cosa així, vull dir que penso que és bastant...
0: Assumible,
1: perquè si no...
0: Digerible,
1: i també recordar que, com tots els anys, una cosa que a nosaltres particularment ens agrada molt i penso que ens caracteritza com a festival és que no són només curtmetratges de ficció, sinó que el que fem és barrejar tot tipus de format: documental, videoclip, animació, videoart, no? I tot això, la gent quan ve, no és que hi hagi un bloc de cada,
0: no,
1: les obres estan barrejades.
0: Les 4 categories que...
1: Les 5 estan totes barrejades, igual que després dels premis, totes les obres opten a tots els premis. I també recordar a tothom que tot això totes les activitats són gratuïtes i que, per tant, qui vulgui apropar-se al centre de congressos a veure-ho, doncs allà tenim tot el centre. A més, els concerts també ho fem a dalt, a la plaça del poble, el nou escenari que s'ha instal·lat, i tot el circuit d'instal·lacions també el tenim a l'entorn de la plaça del poble.
0: Ara ho has dit. Més enllà de les projeccions, l'Ull No va molt més enllà. Hi ha cicles de xerrades, hi ha concerts... Una mica, doncs, tot això... Detalleu-nos una mica què hi ha més enllà del que són les projeccions pues, audiovisuals.
1: Mira, destacaré alguna cosa, potser el més destacat és que sobretot aquest circuit d'instal·lacions, que com a novetat aquest any vam obrir una convocatòria, vam rebre 50 obres, i també destacar que de les 7 que hi ha finalment en aquest circuit que tothom podrà venir a veure, 4 d'elles són d'Andorra. Cosa que també no és perquè ho haguem triat a dit, sinó que hem fet una convocatòria i ha sortit així perquè pensem que tenen molta qualitat o que s'ajusten molt bé als espais que tenim o a la línia editorial del festival. Més enllà d'això, ja, però, com deia, el divendres tenim un concert de Los Volubles a la plaça del Poble per estrenar una mica o inaugurar aquest escenari, que és una actuació de un directe audiovisual molt potent, molt, molt reivindicatiu, que això ens agrada molt. I a nivell de xerrades, doncs, destacar també que tenim aquesta tarda la xerrada del cristianisme pop, una taula rodona molt interessant, i el dissabte una conversa entre la Letícia Dolera i la Betsy Turnes, que la Betsy està com a membre del jurat aquest any i penso que també pues, parlarem dels seus processos creatius, de com encara l'obra, de la seva última sèrie, Pubertat. Penso que serà una xerrada molt, molt enriquidora i molt interessant.
0: Amb la Clàudia Riera, també.
1: La Clàudia Riera la tenim com a membre del jurat. No, sí, sí,
0: la Betsy i la
1: Clàudia, sí, la Clàudia Riera i la...
0: Aquí veig andorranitat per tot arreu, eh?
1: Això és bo. Bueno, una mica és el que intentem, que hi hagi... I que si n'hi ha, no és, com deia, no és forçada, sinó és perquè realment tenim gent amb talent i gent amb recorregut que pensem que està a l'alçada d'estar en el festival que nosaltres volem fer.
0: I tant, un parell de qüestions. Marc, per exemple, la xerrada aquesta o l'esdeveniment del cristianisme pop. Una mica, doncs, com se us va ocórrer o una mica en què consisteix exactament? Perquè al final, no sé jo si són conceptes, no sé si contradictoris, però vaja, com a mínim, que aporten parlar de cristianisme no és evident.
2: No, sobretot ve d'una reflexió, no?, fent amb aquestes reunions prèvies, sobre com actualment hi ha moltíssims artistes pop, no?, com d'aquest mainstream, ja sigui per la Rosalía, Lil Nas, el Sepp, la Madonna, és a dir, molts artistes que avui en dia utilitzen gran part d'aquest imaginari religiós cristià d'una forma o d'una altra, ja sigui des de la forma reivindicativa, ja sigui des d'una apropiació, ja sigui des d'una reinterpretació, no?, de tot aquest imaginari que està construït com al llarg dels segles per la part cristiana religiosa. I de cop ens va obrir una reflexió nosaltres. Aquestes taules rodones les plantegem perquè volem aprendre realment també nosaltres, és a dir, no tenim cap reflexió feta, simplement diem, ostres, això hi ha algo aquí.
1: Aquí hi ha un tema.
2: Aquí hi ha un tema. Per què és això? Perquè estem vivint una regressió de cop de principis i hi ha un problema amb això, de cop hi ha una reivindicació des de lo contracultural també, no?, d'apropiar-te a aquesta imagineria que al final ha estat marginada per lo que tu penses, de cop ens apropiem d'això.
1: O això influeix en la societat o en els joves d'alguna manera? És...
2: Clar, i de cop amb la pel·lícula dels Domingos, per exemple, també, no?, que estava molt en boga aquest any. Bueno, doncs de cop aquí se'ns desperten moltes preguntes, hem convidat tres ponents meravellosos, l'Elisabet Trulla, el Gerard i el David G. Romero, que l'Elisabet i el Gerard tenen un col·lectiu molt xulo que es diu Artes con H, que són divulgadors pedagògics per Instagram, també d'història de l'art. Tres historiadors de l'art, especialistes en ètica, en filosofia, que vindran a parlar i tindrem aquesta taula rodona on realment nosaltres ens centrarem a aprendre.
1: A escoltar.
0: I tant. I l'altra, Letícia Dolera, que segurament és el nom més destacat que hem tirat als mitjans. No sé si ho volíeu vosaltres o també us ho heu trobat. En fet, que donem tanta importància a la Letícia o senzillament era un element més. Al final, en qualsevol cas, és un nom molt conegut que li donarà un caché, entenc, un bon prestigi al Festival Unyú.
1: Sí, home, sens dubte, al final portar algú conegut pues, sempre et dona més visibilitat, no només en la premsa, sinó que gent que no té per què conèixer el festival o no té per què conèixer o no ser seguidor del cinema o dels audiovisuals, de cop no té per què, no, per què sonar-li, no? Aleshores jo penso que sempre ajuda. Però sobretot quan busquem perfils com el de la Letícia no és únicament per portar una cara coneguda, al final el que intentem és que donar veu a persones que creiem que des de la seva posició són un altaveu o que tenen un discurs format interessant, més o menys polèmic, però al final no busquem polèmica, el que busquem és que bueno, si aquesta persona està on està després de tot el que ha fet és perquè alguna cosa té a dir, no? I llavors la portem per escoltar-ho. Com deia abans, sobretot enfocar-nos en els seus processos creatius, sí, que penso que són molt interessants i que ella no només té aquesta vessant d'actriu, sinó que justament té aquesta vessant de guionista, creadora, ja sigui en cinema, ja sigui en sèries, és, vull dir, es mou en diferents formats amb molta facilitat i amb molt d'èxit, no? Per exemple, aquesta sèrie, la seva última sèrie, com deia, Pubertat, penso que està tenint molt recorregut, va guanyar el Premi Ondas, vull dir, està tenint un recorregut, i a més d'una temàtica que ens interessa molt, no?, que penso que és el que volem tractar en la xerrada, que és com s'enfoca avui en dia el retratar l'adolescència, no?, o els joves, sense caure en estereotips, no?, com ella fa aquest plantejament, com ho comença a plantejar, des d'on sorgeix la idea i quin és el procés que fa fins a aixecar una sèrie d'aquesta magnitud. Una mica, això és el que ens interessa de perfils com la Letizia, i que, sí, clar, és coneguda, però si és coneguda és per alguna cosa, no?, llavors penso que aquí és on hi ha el què.
0: I tant, només per anar acabant, i perquè quedi clar, a les dues xerrades, conferències que hem parlat del cristianisme pop i aquesta conversa de la Letizia Dolera amb la...
1: amb la Betsy Tornez.
0: Sí, Tornez, gràcies. On es faran i quan es faran?
2: Tot això es fa al Centre Congressos, sí? Tant a baix a l'auditori com a la plaça, que també tenen tot aquest, no?, aquest, sí, a Vilaüll Nu, en les instal·lacions. Tot és gratuït, tot és obert al públic. Tindrem la xerrada del cristianisme pop avui a les 8,
0: val,
2: i Letizia Dolera el dissabte a les 6 de la tarda.
0: I tant, acabo de veritat amb una curiositat. El festival Ull Nu coincideix amb Cannes. Quina mala sort que ha tingut Cannes.
2: Bueno, sí, però... Com que l'entrada ens van queixar també d'això, vam moure aquest any una setmana al festival,
0: vaja,
2: i llavors coincidim amb la segona setmana del Festival de Cannes, que ja és una mica quan ja no hi ha tanta gent i quan és molt més suau, i podem portar convidats.
0: Per tant, no, exacte.
2: Que bé, d'altra manera no podríem portar, sinó nosaltres.
1: No, el que ens estava queixant a 3 anys era Eurovisió.
0: També.
1: Que coincidim, vam dir, bueno, movem, no, tranquils, Eurovisió, i ens movem nosaltres, els hi vam fer favor per no coincidir.
0: De fet. Doncs Marc Camardons i Héctor Mas, codirectors del Festival Ull Nu, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos una vegada més a l'Aquí Andorra, per haver-nos parlat d'aquesta 13a edició, que esperem que vagi molt bé, que totes les projeccions, que totes les xerrades, que tots els esdeveniments al seu voltant, doncs, tinguin molta gent i, per tant, doncs, que sigui un èxit. Gràcies.
1: Moltes gràcies, de veritat.
2: Merci a vosaltres.
3: Aquí Andorra. Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.

0: Avui és dijous i avui ja ens acompanya la Marisol Fuentes. Marisol, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per fer-nos un apunt de les pròximes activitats de l'agenda cultural dels pròxims dies, vaja, i comencem amb la Fira de la Flora i la Planta de la Massana, a Mandoflora.
1: Així és, la Massana acull aquest cap de setmana una nova edició d'aquest certamen dedicat a les plantes i a la sostenibilitat i que enguany té com a tema central plantes que cuiden. De fet, al llarg de tota la setmana ja s'han celebrat diverses activitats vinculades a Andoflora. Avui mateix té lloc una taula rodona sobre plantes i qualitat de vida a càrrec de la cuinera Meritxell Fuster, l'herborista Anna Porquet i la doctora Carme Monviedro. Serà 6:15 de la tarda a l'Espai Botànic de l'Hotel Rutllant. Més tard hi haurà un taller de remeis naturals al mateix espai. Demà divendres tindran lloc les segones jornades professionals a Andoflora amb diverses conferències i taules rodones al voltant de les plantes que cuiden. I demà, però al migdia, s'inaugurarà el mercat al Prat Gran que es podrà visitar fins diumenge. En paral·lel als expositors hi haurà diversos tallers, xerrades i actuacions musicals a càrrec de grups del país, així com un espai gastronòmic amb diverses food trucks. Al llarg de tota la setmana, els restaurants de la Massana també oferiran menús especials coincidint amb la mostra.
0: Canviem radicalment de registre, Marisol, anem a una activitat científica. En aquest cas parlarem d'intel·ligència artificial.
1: Així és, perquè l'Ambaixada d'Espanya a Andorra ha organitzat avui, coincidint amb el lliurament dels Premis de l'Olimpíada de Matemàtiques, una interessant conferència a càrrec del científic del CSIC, Jordi Nin, sobre intel·ligència artificial, quan les màquines aprenen. En aquesta conferència s'explicarà de manera didàctica els principis de l'aprenentatge automàtic i el paper de les dades, amb l'objectiu d'oferir eines per comprendre aquesta tecnologia i pensar de manera crítica sobre el seu ús. La conferència començarà a 6:00 d'aquesta tarda a la sala d'actes del Centre de Formació Professional de Xovall.
0: Anem de concert.

0: Els boomers, seguidors de la movida, també aquest divendres la pizzeria Primavera d'Andorra la Vella acull un sopar-concert centrat en aquesta època musical amb l'artista andorrà Joel el Artista, en el que no faltaran temes com aquest d'Alaska i Dinarama, de Tequila, Radio Futura o Hombres G. Cal fer reserva prèvia al telèfon 800530. El concert amb sopar començarà a 8:45 del vespre, una hora també molt adequada pels que ja tenim una certa edat.
1: Tornem a canviar de proposta. Ens anem ara a una que és participativa per lluitar contra la xacra del bullying.
0: L'associació Jovent en Risc impulsa un concurs de fotografia obert a tota la ciutadania per posar el focus en allò que no es veu, l'assetjament escolar i la violència entre adolescents. El concurs es fa a través d'Instagram i està obert fins aquest diumenge. Tothom pot presentar fins a dues fotografies centrades en l'assetjament escolar acompanyades d'una breu descripció i amb la menció @jovent_en_risc_Andorra o l'etiqueta El que no es veu. També s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça de l'associació Jovent en Risc. La selecció per part d'un jurat de l'ADRA seleccionarà entre 10 i 15 fotografies finalistes que es publicaran per votació popular. Els guanyadors tindran premis valorats en 300 euros i les imatges seleccionades formaran part de la propera campanya de sensibilització de l'entitat.
1: I tanquem aquesta agenda cultural traslladant-nos a l'edat mitjana.

0: La Seu d'Urgell viatjarà en el temps amb la nova fira medieval i llegendària que tindrà lloc el 30 i 31 de maig. Durant dos dies, els carrers de la capital de l'Alt Urgell es convertiran en un gran escenari. La fira s'ha dissenyat sota un format de circuit que convida a la passejada i a la descoberta i que s'iniciarà a la plaça dels Oms i fins al Parc del Cadí. Hi haurà activitats per a tots els públics, com ara batalles medievals, exhibicions de cetreria i cercaviles itinerants, així com espectacles de circ ambientats en l'edat mitjana, jocs medievals i tallers participatius d'oficis antics. A banda de les parades de productes artesanals, també hi haurà el Festival Llegendària, un punt dedicat als contes i les llegendes al Pati Palau, amb llibres, lectures dramatitzades i altres activitats lúdiques per fomentar la lectura entre els més joves i centrades en aquesta època.
1: I abans de tancar aquesta secció, Marisol, recordar doncs, que durant tot el cap de setmana també hi ha el Festival Unyú. No, evidentment no està i no ho has inclòs a l'agenda cultural perquè anem acabem de parlar amb els codirectors, amb el Marc Camardons i també amb l'Héctor Mas. Per tant, bones activitats audiovisuals durant tot el cap de setmana relacionats amb aquest festival audiovisual. Molta presència de casa nostra. I demà, ja t'avanço, que també ho has dit, la primera serà en Doflora. Demà segurament ens acompanyarà algú del Comú de la Massana per parlar de totes les activitats que hi haurà també al voltant. Per tant, en els pròxims dies, molts esdeveniments, alguns per boomers, altres per tots els tipus d'edats. Sempre bones propostes. Marisol, gràcies i fins la següent.
0: Fins la propera.
2: Aquí a Andorra.
3: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
4: Ràdio SER Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra amb SER Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat sobretot al món de les petites i mitjanes empreses. El comerç, els negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres a les 7:20 de la tarda, SER Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
2: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
5: Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, l'actualitat esportiva a SER Andorra, la 102.3. Fa una estona, Mònica Dòria ha presentat oficialment la temporada juntament amb el seu entrenador Cristian Tobio en un acte a la seu de Creant. Aquesta casa ja va avançar dimarts que faria dues copes del món abans del Mundial, que és el seu objectiu principal, el campionat del món a Oklahoma, en un any que començarà per a ella el seu camí particular cap a Los Angeles, perquè a finals d'estiu tindrà dues proves a la Copa del Món, a la seu i a París, que puntuaran per a la classificació olímpica. Si ens dona temps, escoltarem avui a Mònica Dòria, perquè els primers minuts de programa els dedicarem al Futbol Club Andorra, que vol tancar la temporada a casa amb bones sensacions. El Ceuta serà el convidat en el comiat dels tricolors en camp. Tots dos equips no juguen res i no tindran la pressió de les jornades finals, perquè ja fa setmanes que han certificat els seus objectius, que no és uns altres que la permanència, en el cas de dos recentment ascendits a la categoria. Això sí, l'Andorra tindrà una doble missió: superar el rècord històric de 59 punts i acabar bé la temporada per donar-li una última alegria a l'afició. Així ho va reconèixer Tomàs Carrique, un dels jugadors més utilitzats, perquè només s'ha perdut 3 partits de Lliga, un d'ells per sanció. El lateral va assegurar que sortiran amb el mateix instint competitiu que contra el Depor.
6: Queremos acabar con buena imagen, buenas sensaciones en casa, que es el último, y hay que disfrutar de esos partidos y hacer disfrutar a la gente también. Bueno, yo creo que cuando dos equipos no se juegan nada, es verdad que hay más, igual más espacios o más, los jugadores son más liberados, y así que veremos. Pero como te he dicho, nosotros vamos a jugar el partido como si nos jugásemos algo.
5: Carri, que té un any més de contracte i es va mostrar molt content per com ha anat la seva primera experiència al futbol professional. A més de ser un dels futbolistes que acumula més minuts, ha repartit 5 assistències i únicament li ha faltat el gol durant el seu primer any a l'Andorra. Evidentment, serà globalment una segona volta difícil d'oblidar. Els seguidors es diverteixen i els jugadors gaudeixen a la gespa, i no tan sols es reflecteix en el resultat, sinó també en la manera de jugar. Potser aquest és el secret d'aquesta segona part de la temporada tan bona de l'Andorra. Aquest diumenge, a 4:15, ho podran demostrar davant un Ceuta que arribarà amb un munt de baixes fins a 8 entre amonestats i lesionats. I ara és temps d'anàlisi amb Marc Bernat, Diari As.

0: Menys arribem al final de la temporada. Queden dos partits de Lliga a la segona divisió i potser la millor notícia és que el Futbol Club Andorra no juga res. Tu què creus? Marc Bernat, bona tarda des de la redacció del diari AS a Barcelona. Què tal?
1: Què tal? Molt bones. Pues jo crec, com tu, que no juga res, però sí que és veritat que, escolta, tenim tant de prop fer història i superar aquells 59 punts, que, escolta, jo crec que és un caramel massa sabrós per no aprofitar-lo. Llavors jo crec pues, que l'equip, escolta, queden dos partits. Un punt jo crec que el pot sumar, però aviam, ja que estem, pues, per almenys una última victòria, si és a casa millor, i així, pues, mira, pues, la gent se'n va millor, més alegre, tranquil·la, de vacances, i la próxima temporada pues, encara més i millor.
0: Més enllà del rècord, potser et passa com a mi, que tinc sentiments oposats i penso, és que l'Andorra podia haver estat a play-off, lluitat segur, perquè se li han escapat punts amb els que no comptàvem, com contra l'Albacete, i després reflexiono, però com estàvem a la primera volta? Ho teníem complicat. No sé si et passa el mateix.
1: Pues jo no, perquè mira, si mires una miqueta la temporada, és un equip que ha hagut de canviar d'entrenador. Si canvia d'entrenador és que n'hi ha hagut molts problemes, han vingut maldades, llavors no hem d'oblidar que l'Andorra, pues, escolta, acaba de pujar a segona divisió, s'ha d'assentar a la categoria. Llavors, jo crec que dir que no, ja sé que no dius que és un fracàs, no està al play-off, ni molt menys. Però sí que és veritat que jo crec que és una temporada més que està tan car anar al play-off que, escolta, jo crec que l'Andorra ha fet tot el que ha pogut, està a mitja taula, està salvat ja, mira com estan els equips ara, com el Cádiz, com el Leganés, com el Saragossa. És que és una temporada molt estranya. Així com a primera divisió ha estat, i segueix sent molt complicat salvar-se, aquí a segona, amb el que hem fet, mira lo tranquils que està ara mateix l'Andorra. Llavors, parlar de play-off, pues sí, aviam, a tothom li hagués agradat, però sí que és veritat que hi ha uns supertransatlàntics i uns equips molt potents, hi ha un play-off, jo crec que l'Andorra potser se l'hagués fet una miqueta llarga la temporada, i millor acabar amb bona sabor de boca que no anar al play-off, quedat a semifinals i que et guanyi, pues, jo què sé, el Depor a la primera semifinal o l'Almeria, i anar-te pues, amb aquell regust de dir, ostres, se'ns ha escapat l'ascens. Pues no, hem guanyat una salvació.
0: Em guardaré la pregunta de quina nota li fiques a la temporada, segur que bona, pel que intuïm, i ja te la faré en un altre programa, però si et demanaré, Marc, per Carles Manso, tot indica que continuarà en la ronda d'entrevistes que va fer Gerard Piqué amb els mitjans del Principat, ho va deixar caure, i aquí ja hem parlat en altres seccions, que si la fórmula funciona, per què tocar-la? I és que, a més de superar, com comentàvem al principi, aquest rècord d'Eder Sarabia de la primera temporada del futbol professional, quin percentatge de mèrit li dones a Manso en el global de la temporada?
1: Ostres, jo crec que molt. Jo crec que és un entrenador que jo crec que s'ha guanyat seguint, no només ell, sinó tot el seu staff tècnic. Jo crec que quan estàs a aquest nivell de futbol professional, sí que és veritat que són nanos molt joves, però jo crec que has de ser més gestor que una altra cosa. Jo crec que Carles Manso ha sabut entendre molt bé a la plantilla, i escolta, ja ha recuperat a jugadors que semblava que no estaven a la plantilla, com Owono. Sí que és veritat que Iaco ha fet una molt bona temporada, però ostres, però és que Owono ha donat molts punts a l'equip. Efe Agman, també amb Ibai Gómez, quasi no el van veure, amb Carles Manso ha tingut un paper providencial. Josep Sardà, sí, que amb Ibai Gómez segurament hagués jugat. Però escolta, però és Manso el que el posa quan torna de lesió i mira com està ara el nano. Llavors, pues, jo crec que el mèrit que se li ha de donar a Carles Manso, jo crec que és estar al nivell de que signi la renovació ja després de jugar contra el Ceuta, jo no esperaria ni a Burgos. Ja després estaria allò del videomarcador, Manso renovado, i ja tothom a casa ja i de vacances ja quasi a Burgos, que aviam si s'està jugant al play-off. Llavors, pues, allò seria acabar, pues, jo crec que la temporada a casa, amb una molt bona notícia.
0: El producte el tenim. Començant pel mateix Josep Sardà, ho apuntaves en la teva pàgina al diari AS avui, que ha participat en el 20% del global dels gols de tota la temporada, més o menys.
1: Sí, totalment, i a més és que els 10 gols que ha fet, més les tres assistències, han sigut en aquest any 2026. Llavors, molta culpa de la resurrecció i del bon moment de l'Andorra també ha estat culpa de Josep Sarrà.
0: I tant Cerdà, i no només penso en ell, com en altres, intueixes que serà un estiu complicat per a Andorra?
1: Jo crec que moltíssim, perquè més que res que l'Andorra, per molt que estigui Piqué darrere i tal, no oblidem que és un equip, és un club venedor, que és el que més o menys el que li passa extrapolant una miqueta a primera divisió al Girona, que per molt que tu diguis que és un club amb molt creixement i amb un potencial econòmic fictici darrere, són clubs venedors. Jo crec que ara mateix, si tu em dius tres noms que poden estar molt vinculats a l'agost al mercat, jo crec que un és Josep Sarrà, un altre és Dani Villahermosa i un altre seria Tomàs Carrick.
0: Tomàs Carrick, aquest no el tenia...
1: Perquè a mi m'agrada molt i jo sé que a clubs de primera també els agrada molt el lateral de l'Andorra.
0: El lateral francès, que el van fitxar de la Ponferradina, que va jugar aquell partit que l'Andorra va aconseguir el bitllet a la segona divisió. Ostres, Tomàs Carrick, que l'hem sentit abans, perquè ahir va parlar davant els mitjans. Però, Marc, la idea de Piqué i de la direcció esportiva és portar jugadors joves promeses, perquè explotin justament a l'Andorra. Tu indiques aquests tres que poden tenir ofertes aquest estiu, que podrien marxar, si ho creuen convenient, però amb quins tres jugadors, per exemple, et quedaries aquesta temporada, també pensant en el projecte de l'any vinent?
1: Pues mira, jo, si el Girona no baixa a segona divisió, jo parlaria un altre cop amb el Girona i li diria que em vull quedar amb Insu. Aquest és un jugador que a mi em sembla diferencial. Després, que no... Clar, jo dic que Villahermosa tindrà cartell, però és que jo me'l quedaria, perquè és un jugador que a mi em té enamorat, és a dir, juga de tot, i ho fa molt i molt bé. I després em quedaria amb Gael Alonso. Jo crec que sí, és un jugador molt jove, que jo crec que per la seva posició també tindrà moltes núvies aquest estiu, i jo sí que seria a favor de fer un esforç per retenir-lo, perquè són tres peces, tant Minso com Villahermosa com Gael Alonso, que han rendit molt bé aquesta temporada, i si has de construir un projecte a llarg plaç a l'Andorra, jo crec que són tres jugadors que has de tenir, sí o sí.
0: Per mi, Cerdà, Efe Akman i Gael Alonso continuarien l'any vinent, rebran moltes ofertes, sí, i per darrere, Dani Villahermosa, estic amb tu, i Marc Domènech, que crec que també ha fet un salt.
1: Sí, estic d'acord, sí, molt d'acord. A més, és un jugador que ha donat una passa endavant, i escolta, s'ha d'apostar per aquests jugadors que rendeixen bé, i a més que és un jugador silenciós, és a dir, si no juga no passa res, segueix treballant, i si juga bé, tampoc dirà, escolta, és mi momento. Saps? Llavors jo crec que són aquests jugadors, sí que és veritat, estic totalment d'acord amb tu.
0: Aquí al país ja donem per fet el primer fitxatge del curs vinent, un fitxatge de projecció i de la casa, com és Aaron Rodrigo, internacional, per Andorra. Crec que tu també vas fer ressò.
1: Sí, totalment. És un jugador molt jove que ha estat a categories molt inferiors de la segona divisió, és a dir, segona federació, tant a l'Òscar B com... i tampoc ha tingut oportunitat al futbol professional, però és que ara mateix estem veient que tampoc hi ha tanta diferència entre categories de segona federació, primera federació o segona. Ho estem veient aquí a Barcelona, que el Sant Andreu ha pujat sent campió del seu grup a primera federació, l'Europa que acabava de pujar a primera federació, el més normal és que guanyi dissabte a l'Ibiza i juga al playoff per segona divisió. Llavors, jo crec que són aquestes categories que estan tan parelles que no cal anar a buscar més enllà, i si hi ha un jugador jove del país amb ganes de triomfar a casa, doncs escolta, s'ha d'anar per ell.
0: Un Aaron Rodrigo que sempre amb la selecció ha demostrat que té almenys aquest caràcter i aquesta valentia per intentar coses, a veure com li va. I és que abans, ho hem dit, queden dos partits, Ceuta a casa diumenge a 4:45 i l'última al Plantío davant al Burgos, i no diem res estrany, Marc, si avancem que l'Andorra pot fer un 6-6, eh?
1: Sí, totalment. És un equip que quasi li dona un bon susto al Depor, quasi li treu l'ascens directe, o aquesta opció d'ascens directe. Llavors, pues per què no, a fer aquest 6-6, que seria una molt bona notícia per, per l'Andorra i totalment una declaració d'intencions per la temporada següent, de que no és un ascensor aquest club, saps? Que ens volem cada segona divisió.
0: Doncs Marc Bernat, Diàries, com sempre, un plaer per compartir aquesta secció, per comentar l'actualitat del Futbol Club Andorra. En parlem.
1: Res, a vosaltres, moltes gràcies, i escolta, i a gaudir d'aquestes dues setmanes que també es viu molt millor el futbol sense patir i estar tranquils, eh?
0: I tant, abraçada.
1: Vinga, una abraçada, que vagi bé. I tu...

0: Aquí Esports.
1: Aquest cap de setmana es liarà una grossa en camp, 43a edició de l'Otso Travessa d'en Camp. 1.400 participants de 39 nacionalitats diferents, una prova ja consolidada a la parròquia. Hem parlat aquí al programa en altres temporades i que arrencarà demà divendres, però enguany ha fet un pas endavant i realment pujarà de nivell. Qui té més detalls és el conseller d'Esports en Campadà, Nino Marot. Hola, Nino, què tal tot?
2: Hola, bon dia a tothom, molt bé.
1: Mai és fàcil una organització i una gestió com aquesta de l'entitat de la cursa de la que parlarem ara, i més sabent que més del 80% dels corredors venen de fora.
2: Sí, correcte. Doncs sí, aquesta 43a edició ve marcada, com molt bé dèieu, per aquesta 39 nacionalitats diferents dels participants, que per nosaltres és molt satisfactori, ja que al final també és l'objectiu d'organitzar esdeveniments d'aquest tipus.
1: Hi ha més presència internacional que mai, perquè la gran novetat és que la cursa de llarga distància forma part de la Copa d'Espanya. Per tant, som més professionals que venen aquí en camp, i és una molt bona notícia.
2: Sí, correcte. O sigui, la vertical que va néixer l'any passat, doncs aquest any ja puntua per el campionat internacional, i doncs també doncs és d'aquest salt qualitatiu, no? Que al final ho organitzem molt per la gent de peu, per la gent d'aquí, pels visitants que són amateurs, però bueno, sempre quan pots barrejar-te amb professionals i amb una mica l'èlit, doncs és molt satisfactori també.
1: Justament, de les proves d'aquesta OTSO, la cursa de llarga distància formada part de la Copa d'Espanya, i la vertical s'incorpora dins de la Federació Internacional de Curses de Muntanya. El problema, si li podem dir problema, és que s'ha escurçat la prova de llarga distància de 84 a 71 quilòmetres per la neu en cotes altes. Hi ha tanta neu, Nino?
2: Sí, la veritat és que afortunadament pel país el model d'hivern ens ha anat molt bé tota la neu que hem tingut enguany, però malauradament doncs, per les curses de muntanya de trail, doncs realment anar a la zona de tot el que és l'estany de l'Illa, el cap del port, tota aquesta zona encara hi ha molta neu, i per un tema de seguretat que passa davant de tot, doncs s'ha hagut d'escurçar i modificar una mica el recorregut.
1: L'impacte econòmic per Andorra serà important, pel que expliquem. El ministre Torres va dir que aporta uns 450.000 euros pel país, però també és un impacte, Nino, per la parròquia.
2: Sí, nosaltres fa molts anys que la parròquia d'en Camp estem treballant per ser una destinació de turisme esportiu, que estem fomentant molt des del Departament d'Esports tota aquesta pràctica esportiva amb moltes modalitats, tant el que és en camp com el pas de la casa, i quina millor manera de fer-ho que és amb el nostre entorn natural per poder gaudir de les vistes del paisatge, i que a més, afortunadament, doncs, aquest cap de setmana tindrem bon temps, sobretot als matins, que és quan hi ha el gruix de sortides de les curses, i doncs serà doncs molt idíl·lic tot plegat.
1: Tinc entès que també des del Comú instal·lareu una carpa, hi ha punts de restauració, és així?
2: Sí, exacte. Al final és un grup molt important de persones que venen en dos dies, principalment dissabte i diumenge, perquè és veritat que demà amb la vertical doncs és una mica més dissimulat, però tot i així la gent també vindrà a recollir el seu dorsal. I doncs, vista aquesta aglomeració de persones, doncs hem d'habilitar espais, i un dels espais que habilitem, que és a la zona del Village, a la plaça dels Garínsols, que és on passarà tot el que està fora de cursa, que realment puguin tenir els serveis, amb quatre punts de restauració, de restaurants de la parròquia, i amb aquesta carpa que al final pugui, per les famílies que han d'esperar, els participants que estiguin en les millors condicions, i pels propis participants que també puguin gaudir un cop hagin passat la línia de meta.
1: I no ens hem d'oblidar de la vessant més solidària, no?
2: Sí. Enguany la cursa, la travessa Otso en Camp, doncs ha firmat un conveni amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i cada euro de les inscripcions doncs es fa una recaptació que es farà la donació doncs per la investigació i el tractament del càncer infantil, que creiem que és una cosa molt positiva.
1: Una molt bona iniciativa. hem fet la prèvia, animem també a la gent que hi vagi a gaudir d'aquesta Otso en Camp. Hem parlat amb Nino Marot, conseller d'Esports del Comú en Campadà. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
2: Moltes gràcies i efectivament esteu tots convidats per vindre a veure l'espectacle i a gaudir de la nostra parròquia.
1: 5 segons per les 2 del migdia, ho deixem aquí amb la informació, amb el butlletí d'hora 14. Ens acomiadem aquesta tarda amb més informació al balcó de Mònica Dòria i tot el procés de classificació olímpica de Los Angeles. Adeu.
0: Con Javier Casal. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo avanza la SER. La UDEF cruza ya los datos de las agendas incautadas a Rodríguez Zapatero con las conversaciones de la trama en las que no aparece Zapatero, pero sí referencias al expresidente del gobierno. La policía quiere apuntalar los indicios que recogen esos mensajes y para ello coteja los detalles de esos mensajes con las agendas y también con el contenido del móvil de la secretaria de Zapatero. Última hora, Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la UDEF analiza ya las agendas personales de Zapatero en busca de encuentros con miembros de la trama. Los investigadores cotejan si esas reuniones que figuran en las agendas incautadas a Zapatero coinciden con las citas detalladas en las conversaciones intervenidas en el caso Plus Ultra, mensajes y correos encontrados por UDEF en las que Julio Martínez confirma que el expresidente del gobierno le facilitó acceso a funcionarios. La UDEF analiza ahora mismo las anotaciones personales del expresidente y escudriña también, como dices, el móvil de su secretaria. Según confirman a la SER fuentes del caso, sospechan que en su teléfono hay mensajes directos con el expresidente del gobierno, mensajes que podrían apuntalar los indicios sólidos que tienen contra el expresidente por tráfico de influencias.
3: Pues esta es ahora mismo la principal línea de investigación que persigue la UDEF. Hay media. Nos preguntamos cuál va a ser el próximo paso de la justicia y si va a llamar o no a declarar también a las hijas de Zapatero o a la propia secretaria, Gertrudis Alcázar. La compañía Plus Ultra acaba de emitir un comunicado en el que respeta todo este proceso judicial, se brinda a prestar toda la colaboración que sea necesaria y defiende además el plan de negocio de la compañía, que recordemos todavía no ha devuelto el dinero prestado en el rescate. La vertiente política, todo sujeto a lo que pase el próximo día 2 con la declaración de Rodríguez Zapatero. El gobierno insiste en su línea de defensa, lo han hecho esta mañana, por ejemplo, ministros como Óscar López.
5: Yo apoyo a Zapatero y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero. Eso funciona así. Además de eso, yo añado que en la experiencia personal no puedo decir más que lo que estoy diciendo, porque ha sido siempre un comportamiento ejemplar.
3: Al tiempo que el Partido Popular, que sigue calentando a los socios para que suelte la mano del gobierno, hoy, siguiendo una estrategia ya conocida, ha anunciado que llevará al Senado a la comisión del caso SEPI, en concreto a la secretaria de Zapatero y también al actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Alicia García es la portavoz popular en el Senado.
6: Les anuncio una ofensiva total en la Comisión de Investigación SEPI, para seguir destapando todo aquello que el Gobierno de España y Sánchez quieren esconder.
3: Con los compañeros de política y también de nuestra redacción en Cataluña vamos a analizar también a partir de y media el pasito hacia adelante que ha dado Gabriel Rufián, que se deja querer y se perfila como nuevo líder del espacio político a la izquierda del PSOE, con mucho recelo en Esquerra por esa estrategia y donde algunos ven a Rufián cada vez más centrado en su propia marca que en las siglas de Esquerra. Contaremos luego cómo los españoles nos tiramos en tromba al súper tras declararse la guerra de Irán aumentando.

0: espectacle.
1: Serà el 10 de juny, entre dins i fora hi haurà 8.000 assistents, però només la meitat podran ser ciutadans, la resta autoritats. I també de seguida escoltarem a Clàudia Pina, entrevista al Ket i jugues a 2 dies de la final de la Champions a Oslo.
2: Amb confiança, crec que porto una temporada que m'he sentit bastant així tots els partits dins del camp. Sortir, donar el màxim de mi, intentar portar a l'equip com sigui.
1: Tot això en un dijous amb més calor, Jordi Carbó.
3: Ara mateix la calor és protagonista arreu de Catalunya, l'ambient ja és de ple estiu, amb una excepció. Just a la línia de la costa, la temperatura no pujarà més, les màximes es quedaran al voltant dels 25 graus. I és que es nota que el mar encara està relativament fred, tot i així ja a prop dels 20 graus. En canvi, ens aproparem als 30 al litoral i a les valls del Pirineu. Al voltant dels 30, les màximes a tot l'interior de Catalunya, les més altes, els llocs habitualment més càlids, a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre, aquí màximes de 32-33 graus. En una tarda bàsicament assolellada, no hi haurà núvols destacables i amb vent de marinada moderat de 30-40 km per hora, fort en la pròxima nit al sud del Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre amb ratxes de fins a 60 km per hora.
1: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. Gabriel Rufián està fent un autèntic pols al seu partit, Esquerra Republicana. Ja ha fet oficial que vol encapçalar i ser el cap de llista, per tant, al Congrés, d'una candidatura que aglutini a totes les esquerres d'Espanya més enllà del PSOE. També les nacionalistes de País Basc, Galícia, Catalunya. Així de clar ho ha dit en una conferència a Madrid aquesta passada nit.
5: Si jo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: El que passa és que aquesta és una opció que el seu partit, Esquerra, no vol de cap de les maneres. I aquí és on s'ha tensat la corda, posant condicions a la direcció dels republicans per seguir com a cap de llista al Congrés.
5: Una cosa es que no me vea de Esquerra Republicana y otra cosa es que me presente por Esquerra Republicana, ¿eh? Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones... si no hi ha unes condicions.
1: Si ells volen que continuï, Rufián vol escollir qui l'acompanya a les llistes i al grup parlamentari. Com us podeu imaginar, això no ha agradat gens als seus companys de partit. Laura Pons, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: I és que hem d'entendre que Rufián no vol continuar amb els seus actuals companys al grup parlamentari al Congrés, i això, com que no els ha agradat, de fet, les fonts que tens dins el partit expliquen que fa temps que no es parlen.
6: Sí, la mala relació ve de fa mesos, Joan. A Madrid hi ha 7 diputats en total i Rufián només es parla amb un parell d'ells. Són companys de partit i només això, companys, perquè la mala relació és evident. És cert, però, que el grup parlamentari té poc marge de maniobra per suportar aquest sainet, aquest teatre, diuen fons del partit, que s'han de carregar de paciència, que toca respirar, tenir el cap fred i esperar a veure com acaba tot plegat, tot i que l'ambient, diuen, és insuportable i complica la feina amb les ponències, les compareixences i la tramitació d'esmenes per qualsevol llei. Altres fonts del partit a Madrid esperen que Calàbria, que la direcció d'Esquerra mogui fitxa, que Junqueras toqui el crostó Gabriel Rufián i li digui fins aquí, que marqui uns límits, tot i que no tenen clar si això acabarà passant, perquè assegura Junqueras no volen que aquesta bola es faci més gran.
1: La direcció del partit, Oriol Junqueras, ells mantenen que en cap cas avalen una llista unitària amb l'Esquerra espanyola.
6: No, en cap cas, i ho han dit per activa i per passiva. Esquerra només es presentarà amb altres formacions a Europa, on hi ha circumscripció única. És Isaac Albert, portaveu d'Esquerra, en declaracions aquesta nit al 324.
7: Esquerra Republicana es presentarà com Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no està a l'esquerra del PSOE, ni estem a l'esquerra del PSC. Nosaltres som l'esquerra nacional d'aquest país. Nosaltres ocupem tot l'espai des del centre fins a l'esquerra. I aquesta és l'estratègia d'Esquerra Republicana. I en aquest sentit, Gabriel Rufián és un actiu clau per anar molt més enllà.
6: És un actiu clau, deia Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra Republicana, perquè la direcció d'Esquerra és conscient que Rufián els va molt bé com a candidat pels tuits, pels TikToks, per les declaracions contundents que fa des dels passadissos del Congrés. És un actiu pel partit perquè arriba a perfils on no arriba Junqueras. La pregunta, però, és fins quan, fins a on Junqueras està disposat a cedir, a aguantar aquesta estira i arronsa amb el freerider de Gabriel Rufián.
1: Gràcies, Laura Pons.
6: A vosaltres. Bé. divendres.
1: Això és després que Esquerra aconseguís apagar un altre incendi que posava en perill l'acord de pressupostos. Ahir es va reunir el Consell Nacional de les Joventuts d'Esquerra perquè hi havia malestar amb l'acord del PSC i s'havia de decidir si la seva única diputada que hi ha al Parlament, Mar Veses, votava que no. I un únic vot és clau. Finalment, el Jovent Republicà ha decidit que es dona suport en aquest pacte amb el PSC. Ara sí, per tant, Salvador Illa té clar que podrà aprovar pressupostos la primera vegada aquesta legislatura i és que, com ja es va fer amb Esquerra, avui ha presentat l'acord amb els comuns. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
0: Hola, què tal? Bona tarda.
1: A l'espera de saber el detall dels nous comptes, demà s'aprovarà al Consell Executiu, president i consellers. Avui, Illa i Jéssica Albiach s'han fet la foto per rubricar un pacte que, a grans trets, també és el mateix que van tancar el mes de febrer.
0: Sí, els comuns han anat dient que calia actualitzar l'acord que tenien fa 3 mesos, ja que probablement els pressupostos serien els únics de tota la legislatura, i el que han fet essencialment és posar negre sobre blanc que aquelles xifres que ja tenien pactades en matèria d'habitatge es mantindran el que queda de legislatura, que de facto és el que ja passaria si els següents anys es prorroguessin els pressupostos. Per exemple, parlen de 2.500 milions en habitatge el que queda de mandat, quan l'anterior acord es parlava de 1.250 milions anuals, o el mateix amb els 400 milions anuals pel Pla de Barris. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que el pressupost els dona estabilitat pel que queda de legislatura, però no ha descartat intentar aprovar-ne un de nou l'any que ve.
8: Home, doncs al govern li agradaria que n'hi haguessin. Entre d'altres coses, perquè si s'aprova el model de finançament, l'any 27 tindrem 4.700 milions d'euros més. I per tant, nosaltres, com que no hi volem renunciar ni renunciem, doncs, si arriben aquests recursos, també seria bo incorporar-los en un nou pressupost.
0: Mentre Jéssica Albiach avisa al govern que aquest acord no pressuposa que els donin suport en tot.
9: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Per cada vegada que els nostres vots puguen servir i per donar-li a Catalunya el que necessita i serem, ara, això va en paral·lel de l'exigència al govern de la Generalitat, com he dit, la fiscalització.
0: Un dels punts que inclou el nou acord és encarregar un estudi informatiu per veure si es pot ampliar el recorregut de la línia R-Aeroport a partir del 2030.
1: I amb aquest pacte ja tancat, aquesta tarda els sindicats de professors i la Conselleria d'Educació es tornen a reunir. Soledad Domínguez, per molt bé que vagi avui, l'acord tardarà en arribar.
10: A la trobada d'avui es parlarà de salaris. Els sindicats volen que l'increment de 200 euros mensuals que el govern està disposat a fer en 3 anys es faci tot d'una i que es comprometin altres millores salarials a futur. Totes dues parts es mostren disposades a treballar intensament els dies que faci falta fins a arribar a una entesa. De moment, les converses prèvies fetes amb Comissions Obreres i UGT ja han servit per pujar fins a 2.400 els contractes extra de cara al curs vinent.
1: De fet, els sindicats fan una crida a mantenir la pressió al carrer amb la vaga a tot Catalunya dimarts 27 o avui mateix, en què l'aturada és a Tarragona i les Terres de l'Ebre. La més multitudinària ara mateix s'està acabant a la plaça de la Font de Tarragona. Anem fins allà on hi ha la Cristina Artacho seguint aquesta protesta. Bona tarda, Cristina, explica'ns.
11: Hola, molt bona tarda. Doncs la manifestació que ha acabat fa una estoneta i des de llavors hi ha una columna d'un centenar de professors que s'estan dirigint a fer un tall a l'A7 on pretenin estar-s'hi estona perquè estan traient ja unes paelles per dinar. A la manifestació, que s'hi han sumat un miler de docents, i les reivindicacions estan clares: menys ratos, fomentar l'educació inclusiva i més salari. En Jordi, un professor, explica com és el dia a dia a les aules.
12: Fins a 28 alumnes potser, i després no hi ha límit en quant a necessitats que queden cadascun d'aquests alumnes. Alguns doncs tenen autisme, alguns són molt disruptius. No tenim mans per a tot el que s'ha d'atendre.
11: Els professors afirmen que les vagues també són pels alumnes i per assegurar que rebin una bona educació i amb garanties.
13: Nosaltres el que volem és fer la nostra feina millor, però els beneficiats no només som nosaltres, sinó que són els que reben aquesta educació i que això serà el futur de la nostra societat.
11: Ara comença aquest tall a la set a Tarragona, però aquest matí també n'hi ha hagut. Terres de l'Ebre s'han sumat els de la Comunitat Valenciana en un tall conjunt a la Nacional 340 Vinaròs.
1: Doncs gràcies, Cristina Artacho. Aquesta fotografia ara mateix en directe a Tarragona en aquest dia, nou dia de vaga dels mestres, a un dia que ha començat amb talls de carreteres. En aquest cas, Nacional 240, l'autovia 7 a Tarragona, ara mateix ja no queda cap tall per aquesta vaga, tot i que sí que s'han d'explicar un tall de trànsit d'última hora. Hi ha un incendi de vegetació a la 2, a Belllloc d'Urgell, en sentit Lleida, que obliga a desviar els vehicles per la sortida 477. Per tant, precaució a aquesta hora.
4: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Israel ha alliberat els activistes de la flotilla del centre de detenció i les autoritats els estan traslladant per ser deportats. Segons el ministre d'Exteriors, a aquesta hora ja estan sortint d'Israel en un vol amb destinació a Turquia. Es preveu que la vintena de catalans puguin arribar demà a Barcelona. Marcos Ferrer.
14: Les famílies d'alguns membres denuncien que els activistes han patit abusos físics i verbals després de ser detinguts en aigües internacionals a principis de setmana. Josep Vendrell és la parella d'una de les detingudes.
15: Crec que és una situació absolutament intolerable. És intolerable que amb total impunitat l'Estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals.
14: De fet, el ministre de Seguretat Nacional d'Israel ha difós un vídeo a les xarxes en què es pot veure els activistes al centre de detenció amb les mans lligades mentre reben comentaris humiliants.
16: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
14: Paraules del Ministeri d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha confirmat que els 44 ciutadans espanyols estan en camí de ser deportats.
1: Dos minuts i més notícies.
4: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
17: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.

0: Land.
1: Bona tarda, Xavi.
2: Molt bona tarda.
1: Avui és un dia curiós perquè veient les cançons del teu llapis de memòria no m'ha acabat de quedar del tot clar si avui et faig el llapis de memòria a tu o li faig a la Rambla.
2: Són dues coses que no pots separar. Jo visc a la Rambla, jo sempre explico que jo visc a la Rambla. No hi dormo, però hi visc perquè em passo el dia i estic pensant 24 hores amb la Rambla. Llavors, per això hi ha cançons que són molt personals i hi ha unes altres que parlen de la Rambla i que són molt representatives de la Rambla.
1: O sigui que fas de mèdium, no?, entre nosaltres i la Rambla en algunes de les cançons.
2: Sí, jo crec que sí, que ens ajuden a explicar què és la Rambla i com ens agrada la Rambla.
1: I escolta, Xavi, què vol dir ramblejar?
2: Ramblejar és caminar per la Rambla, però sobretot és caminar sense presses, aturar-se, badar, mirar, deixar-se portar pels sons, per les olors, i deixar gaudir de tot allò que la Rambla t'està oferint, que és moltíssim, i que moltes vegades no ens donem compte perquè anem amb presses.
1: Que la paraula Rambla, d'on prové?
2: La Rambla ve de l'àrab, i vol dir una riera, perquè és el que era la Rambla. La Rambla estava fora dels límits de la ciutat i era una riera que recollia les aigües fluvials que venien de les muntanyes. Amb el temps, ara, segueixen una riera, però que amb més d'aigua el que té és...
1: Gentades. Sí. Avui ramblegem per les cançons del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. A SER Catalunya.

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Massip amb The Man Comes Around, de Johnny Cash, que és un tema publicat l'any 2002. Per tant, tenint en compte que el bo d'en Johnny ens va deixar un any més tard, el 2003, podem deduir, Xavi, que aquesta hauria ser de les últimíssimes cançons que va compondre.
1: Sí, a més és d'un projecte molt xulo, que un productor, el Rick Rubin, agafa a Johnny Cash ja molt gran i comença a gravar una sèrie de cançons molt despullades.
0: Que hi ha moltes versions, crec, també, no?
1: Sí. Fa versions de grups americans
0: Sting,
1: i europeus.
0: He vist.
1: Sí, hi ha de tot una mica. Però sobretot el que agafa és portar a un músic grandiós que porta moltíssims anys a lo més bàsic, guitarra i veu. I al final surten uns discos increïbles, que és una sèrie que es diu American, i que són 5 discs, crec que són, i aquest em sembla que és l'últim que es va treure en vida d'ell.
0: Que tu dius que el Johnny Cash és molt ramblero.
1: És molt ramblero també aquest esperit d'agafar una cosa i renovar-la, perquè si una cosa té la Rambla és que està en constant renovació, no sempre és la mateixa Rambla. Tu pots anar a qualsevol hora i serà diferent a una hora d'una altra, però segurament la Rambla que tu recordes de l'última vegada que vas anar és diferent de la que tens avui. I, per tant, aquesta renovació que fa és molt ramblera, també.
0: Teniu un bon llenguatge, eh? La gent de la Rambla, es veig. I hem parlat de ramblejar, de ser molt ramblero.
1: Sí, perquè és tant un concepte, la Rambla en si, a banda de ser un carrer i un espai, és un concepte, és un estat d'ànim, ho és tot. I llavors li pots aplicar moltes paraules diferents.
0: Que tot això, Xavi, quan el Johnny Cash publica aquest disc el 2002, tu per on pares?
1: Ui, això sí que és difícil perquè m'obligues a calcular. Evidentment no estava aquí, jo devia estar amb una de les teles que amb les que vaig treballar i segurament era City TV.
0: Sí, però tu estaves fent de realitzador en aquesta època.
1: Sí, sí.
0: A la sala de realització, com ens imaginem a les pel·lícules, de punxa'm la 9, punxa'm la 4, punxa'm la 6. Funciona així? Funciona exactament així, eh?
1: Funciona exactament així, sí, sí. Sí, sí, és igual que el que veus a les pel·lis. Moltes vegades, igual de frenètic que veus amb les pel·lis, i altres vegades molt més tranquil i molt més, diguem, rutinari.
0: I què és més estressant, estar en una sala de realització o estar al capdavant de l'associació d'amics de la Rambla? Perquè una altra cosa no, però em sembla que feina en tens sí, per una estona.
1: Són diferents. Jo, una de les coses que em va costar més quan vaig decidir canviar de feina era la diferència dels ritmes. Els ritmes són molt diferents, pues això, amb un estudi de realització que tot passa molt ràpid i al cap de mitja hora ja està, ja s'ha acabat, ja s'ha entregat el teu producte i ja t'oblides i comences a treballar pel dia següent. I al revés, aquí les coses les tens que planejar amb temps, tens que fer una planificació, tens que fer un seguiment, i tot passa molt poc a poc. I això em va costar al principi, perquè els ritmes eren molt diferents. Estava treballant per coses que tenien que passar un any després.

0: Llavors, això em va costar.
1: Aquí no s'acaba mai la feina, eh?
0: No, no, no.
1: Com i quan comences amb l'associació d'amics de la Rambla?
0: Doncs un amic que sabia que jo tenia la intenció de canviar de feina em va dir, escolta, en aquest lloc, a l'associació d'amics de la Rambla, estan buscant una persona i jo crec que tens el perfil. Jo vaig dir, bueno, em reuniré amb ells, però jo no ho creia. De fet, l'únic que ho creia era ell. I tenia raó. Tenia raó perquè ja des del principi em vaig sentir molt còmode. Vaig tenir que aprendre moltes coses que no sabia i a poc a poc vaig anar aprenent. Segueixo aprenent moltes coses, perquè és un desafiament molt gran.
1: Sí, entres ja directament com a gerent.
0: Sí, sí, sí. Entro amb aquesta figura de gerent i, per sort, amb una companya de feina, que és la Mercè González, que és fantàstica i que en aquell moment devia portar 20 i pico anys. Ara em porta 36, em sembla.
1: Que tu em portes 16, no?
0: Sí, sí,
1: sí. Capdavant.
0: I al final m'ho va posar molt fàcil, la Mercè, per poder arribar a aprendre tot el que tenia que aprendre i també a implementar coses noves que creia que es podien fer.
1: Perquè l'associació d'Amics de la Rambla està formada per negocis i empreses ubicats a la Rambla, també veïns i veïnes, i després hi ha una modalitat molt xula, que és que pot anar-hi també tota aquella gent que no és de la Rambla, però que estima molt la Rambla.
0: Exacte.
1: Tu series d'aquesta tercera categoria.
0: Jo seria d'aquesta. Jo seria d'aquesta i, de fet, hi ha molts amics i amigues de la Rambla que són gent majoritàriament de Barcelona. Poden ser de qualsevol lloc del món i que s'estimen la Rambla i és la manera d'estar vinculats d'alguna manera i ajudar-nos també a que tots aquests projectes que tenim, que el que busquem és defendre el patrimoni material i immaterial de la Rambla. Per tant, buscar tot allò que ens agrada de la Rambla i potenciar-ho i intentar minimitzar els efectes dolents que es produeixen a la Rambla i coses que no ens agraden. Llavors, aquesta és la nostra feina i necessitem el recolzament no només dels comerciants i dels veïns, sinó també de la implicació de la ciutat, perquè creiem que la Rambla és un patrimoni de tots els barcelonins i barcelonines. Per tant, qualsevol i de gent de tot el món en aquest moment.
1: T'anava a dir, sí, i de tots els catalans, també podríem dir-ho.
0: També, també. Sí, sí, i de gent de tot el món.
1: Si tu ets de Frankfurt i vols fer-te amic de la Rambla, t'hi fas i punt.
0: Exacte. No, seria fantàstic.
1: Doncs, Xavi, arribats en aquest punt, crec que no em queda un altre que anar a voltar per la Rambla de la mà de Quimi Portet.

0: La Rambla de Quimi Portet sonant el llapis de memòria perdó, del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. Una cançó publicada l'any 1997, és a dir, gairebé fa 30 anys, en la que el Quimi ens parla d'un mico que balla sobre d'un pal, d'un home resant a un déu superior amb un nas de cartró i sobretot d'aquell ramet de flors que ens comprarà. Xavi, 30 anys més tard, què queda d'aquest ecosistema de la Rambla que ens descriu aquí el Quimi Portet?
1: Segueix quedant moltíssima cosa. La Rambla segueix sent l'espai de la ciutat on pot passar qualsevol cosa. I, de fet, passa
0: això
1: qualsevol
0: cosa. Això és en positiu i també en negatiu, eh?
1: Sí, sí, sí. Per això jo vaig escollir aquesta cançó, perquè recull molt bé l'esperit del que ha sigut i del que és la Rambla. És aquest esperit de l'espai on lo important també és la gent. I la gent que fa coses. La gent que et sorprèn, la gent que va comprar les flors. Jo crec que la Rambla, una de les coses importants que abans parlàvem, és la gent. I la gent és molt important dins la Rambla, perquè tots els barcelonins i barcelonines, i segurament també molta gent de Catalunya, té el seu record particular o la seva història particular amb la Rambla. Al final, el que fa aquesta cançó és recollir unes quantes d'aquestes petites històries que passen cada dia a la Rambla. Però hi ha qui se'n recordarà de quan l'avi el portava a les golondrines. Hi ha qui, per exemple, la meva mare, el seu pom del dia del casament, el ram de flors, se'l va fer la Carolina de la Rambla.
0: Flors una, Carolina.
1: Una parada que encara avui, ara no la tenim a la Rambla perquè estan a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla, estaran uns mesos més i després tornaran a la Rambla. Però segueixen sent les floristes de la Rambla. I hi ha moltes històries relacionades amb l'adolescència, les primeres vegades que sorties, o les primeres vegades que sorties quan anaves de nit a la Rambla, al Raval.
0: El Fellini, me'n recordo.
1: Clar, cada algú té les seves històries, però algunes són això, de quan eres petit o quan sorties amb la teva parella. O sigui, sempre hi ha moltes històries personals relacionades amb la Rambla. Jo sempre recomano a tots els meus amics que facin l'exercici de seure's a la terrassa, per exemple, del Cafè de l'Òpera, davant del Liceu, i que mirin el que passa en un quart d'hora o en mitja hora. Primer, si porten un llibre o alguna cosa, no llegiran, perquè es deixaran portar per tot el que està passant. És un espectacle constant. És seure en una terrassa de...
0: Font d'inspiració.
1: Exacte.
0: La Rambla.
1: Bueno, la Cubana, que són ramblistes d'honor, de fa un parell d'anys, deien que ells tenien el seu local molt a prop de la Rambla i que el que feien era inspirar-se a la Rambla per totes les persones que passaven per allà i que els hi donaven idees de personatges.
0: Gràcies a aquesta barreja, com dius tu, insubornable que hi ha en l'ecosistema, sí. Que pel que fa a tipus de negocis que hi ha a la Rambla, continua venint aquesta barreja, perquè almenys des de fora tinc la sensació que cada dia ens llevem i tanca aquest local emblemàtic, tanca l'altre, i en el seu lloc doncs posen, jo què sé, la Casa de les Carcasses, el restaurant de la paella i la sangria. Què fem amb tot això?
1: Hi ha de tot una mica. Seguim tenint restaurants i locals que valen moltíssim la pena i que són locals que ens agraden a tothom, i tenim uns altres que no ens acaben d'agradar. Una mica és el mercat. Vull dir que la barreja és constant i el canvi també. La Rambla, abans ho deia, que és molt, va canviant constantment. I canvia molt també el tipus de comerç que tenim. Va haver un temps que segurament el que havia més a la Rambla eren cafès, un altre temps que eren llibreries, després va venir una època que tot eren negocis de pell. Una mica la Rambla es va adaptant a la demanda, una mica. I per això també ara tenim algun tipus de comerç que no ens acaba d'agradar. La nova Rambla, la Rambla que ara estem remodelant...
0: Està
1: i
0: obres,
1: estem,
0: la
1: està
0: Rambla.
1: Amb obres, està amb moltes obres i molt llargues. La nova Rambla que tindrem no només ha de tenir aquest canvi físic. Volem que el canvi també sigui un canvi que vagi més enllà de canviar el paviment. Volem que aquest tipus de... aquest mix comercial que tu deies, que és interessant tant pel local com pel visitant, d'alguna manera es potenciï. I sobretot volem que el principal element que tenim a la Rambla, que és la cultura, tenim teatres, tenim
0: llocs d'exposició... Com el principal.
1: Sí, però amb molt bones notícies, tant el principal com el Club Capitol. El principal han començat les obres d'adequació, per tant, hi ha un projecte que tirarà endavant, i el Club Capitol, l'Ajuntament l'ha recuperat per l'ús ciutadà, per la ciutat i com a teatre. Per tant, tornarà a obrir segurament el 2027-2028. I és això, la cultura és el principal element. Per tant, el que hem de fer és potenciar aquestes coses que tenim, que en tenim moltes, i fer el possible perquè s'instal·lin de noves. Per exemple, ara, fa poc, ens quedaven dues llibreries. Una era Casa Beethoven, que està especialitzada en música, i una altra és la Pompeia, que està a Cardenal Casanyes, però que abans donava la Rambla, i és una botiga centenària, petita, de barri, molt maca. Ara fa poc ha vingut FNAC Rambles, i tornem a tenir un gran comerç dedicat a la cultura, també a la Rambla. Per tant, ja en tenim tres. Estem guanyant una mica, a poc a poc.
0: Però que tu em vas repetint, volem, volem, volem. I podem, també...
1: Jo crec que sí.
0: Perquè al final et poses això, no? Que algú té un local i aquella botiga de camises de tota la vida li donen el lloguer en canvi de valdre X, ara val X per 3. Aquests marxen i entren algú que ho pot pagar, que potser no és ni d'aquí, i posa el seu negoci.
1: Això, per desgràcia, són les dinàmiques del mercat.
0: Efectivament.
1: I són unes dinàmiques de mercat que nosaltres volem, d'alguna manera, influir. Volem provocar el canvi. I què estem fent? Des d'Amics de la Rambla estem intentant parlar amb els propietaris, perquè d'alguna manera s'impliquin amb aquesta Rambla que ha de ser millor, i que si d'aquí 3 anys s'acaba el lloguer que tenen en un establiment i pot venir un que sigui més interessant o que ajudi a que aquest mix comercial sigui més ric, pues d'alguna manera acompanyar-lo perquè això pugui passar.
0: Sí, que aprengui a estimar la Rambla,
1: sí,
0: perquè
1: amb
0: no
1: la
0: vista,
1: vengui. I amb la vista posada amb... a més a llarg termini. No és allò de vull guanyar diners ara, sinó si aconseguim una Rambla millor, tindràs un producte, en aquest cas el teu local, que serà millor i serà més desitjat perquè serà un espai que tothom voldrà perquè és un espai agradable i que, a més, funciona també comercialment. Per tant, el que volem és això, que a poc a poc els propietaris d'edificis s'impliquin amb aquesta nova Rambla.
0: I a més em sembla que tu tens les eines per camalar-te'ls, perquè m'han dit que tu et saps moltíssimes històries sobre la Rambla, anècdotes i això. Tens alguna de preferida?
1: No tinc cap de preferida. No. Jo, la gent, el que més m'agrada de treballar a la Rambla moltes vegades és la gent que he conegut. Llavors, coneixes a gent fantàstica com la senyora Dòria, que era la propietària, Rosa Dòria, que era la propietària del Cafè de l'Òpera, o coneixes el Jaume Doncos, que és el propietari de Casa Beethoven, i que, per exemple, a la seva rebotiga té el piano, i molts dies te'l trobaves a ell tocant el piano amb els seus amics. O sigui, són aquestes petites històries, més que anècdotes, són petites històries que quan entres a conèixer més a la Rambla i la gent que hi viu i treballa, pues això, et prenen el cor i dius, ostres, això és el que m'estic enduent de tots aquests anys de feina, que estic coneixent a gent molt xula, molt, molt maca, i després aquestes petites històries de rebotigues o trobar... ara fa poc el Juanón Gaspar, que té l'Hotel Oriente, em va portar per lo que són els sòtans, i tots són passadissos estrets, que fins que arribes a un lloc on hi ha ninxos de l'antic monestir que hi havia allà, i al sòtan tenien els ninxos on havien enterrat els monjos. I els ninxos segueixen estant allà, els monjos ja no, però els ninxos sí. És d'aquestes petites històries o anècdotes que et vas trobant a la Rambla i que està ple de sorpreses tots els locals que hi ha.
0: Que guai, això, tu, si ho vas explicant, tu el fons voltor el converteixes en un fons periquito, bàsicament. Diries que la Rambla és un espai únic al món?
1: Jo crec que sí. Té aquesta virtut de ser un espai molt mutant i que passen moltes coses, però a la vegada està carregat d'història i d'històries, aquestes històries personals que t'explicava abans, no? Que són les que tu tens, per tant, vivències, digue-li, vivències que tots tenim de quan anem a la Rambla. I crec que és únic en aquest aspecte, perquè porta molt de temps passant moltes coses a la Rambla. La Rambla és el lloc on va haver el primer cinema de Barcelona, és el lloc on va haver el primer teatre, que és el teatre principal que abans parlàvem. És un lloc on comencen moltes coses, i per tant tot això és el que li dona aquest caràcter únic. Sempre ha sigut com el lloc on exhibir-se o on començar noves històries, i això ho segueix tenint. Segueix sent un lloc que permet, per un cantó, prendre-li el pols a la ciutat, saber com està la ciutat veient com està la Rambla, i per un altre anticipar una mica el que acabarà passant a Barcelona. Ara tenim una ciutat que té molt de turisme. Però la Rambla sempre l'ha tingut perquè és el primer lloc on va començar el turisme. O sigui, quan no venia massa turisme a la ciutat de Barcelona...
0: Els marines, no?
1: A la Rambla...
0: Als anys 50.
1: Ja teníem els marines, però, a més, quan venia algú a Barcelona, tenia 4 punts de per anar a visitar. No? La promoció que es feia, llavors, era... I un dels punts era la Rambla, perquè hi passaven coses, perquè era un lloc agradable, era un lloc ampli... Bueno, és això.
0: I al llarg de la història de la Rambla se n'ha parlat amb moltíssima admiració, com en el seu dia ho van fer Hemingway, Henry Miller o un tal Federico García Lorca, que en el seu dia va escriure que la Rambla és la única calle de la Tierra que jo desearia que no se acabara nunca. I esclar, si ho diu Lorca, això va a missa i queda per sempre tatuat a la leyenda del tiempo.

0: Amarón, musicant a Lorca, La leyenda del tiempo és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. Un tema que es va publicar l'any 1979 i, si a mi no em fallen els càlculs, Xavi, tu en aquella època deuries tenir, què, 11 anyets?
1: 11 anys, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: M'ha sortit bé els números. El vas descobrir aleshores, el Camarón, o el descobreixes més endavant?
1: Molt més endavant. Jo vinc d'una família on no s'escoltava flamenc, o sigui, per tant, a mi el flamenc és un gènere que descobreixo d'adult i que de cop descobreixo tot un món. I el descobreixo gràcies a aquest disc, a La leyenda del tiempo. Segurament és ja un flamenc més evolucionat, però és el que després em portarà a escoltar tot el flamenc. I és un gènere que a mi m'agrada molt, però ja et dic, no, a casa no s'escoltava flamenc mai. Vull dir, s'escoltaven cantautors catalans, s'escoltaven també, pues, cantants d'estàndards com Frank Sinatra i de més, però aquest tipus de música no l'havia escoltat mai a casa. I llavors suposa que en el moment que el descobreixo, que suposo que és al principi de la universitat i de més...
0: Sí, finals dels 80.
1: Sí, la primera vegada que l'escolto és, ostres, què és això? Per què no ho conec? I bueno, vaig a prestar atenció.
0: Vull saber més,
1: vull descobrir més, i a poc a poc et vas entrant, i és un gènere que actualment segueixo escoltant molt.
0: A tot això, tu de quin barri ets?
1: Jo del Guinardó. Jo ara no hi visc, al Guinardó, però el barri de la meva infància és el Guinardó. Després vaig viure molts anys a Ciutat Vella, i des de fa uns anys estic a Hospitalet.
0: Això està molt bé, el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla està a Hospitalet. Bé, clar que sí.
1: M'encantaria viure a la Rambla, m'encantaria, és veritat, però no m'ho puc permetre.
0: Quan facis això de parlar amb els propietaris i tal, aviam si treus un piset també.
1: Exacte.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona dels anys 70 on tu et cries, i també del Guinardó?
1: Bé, com el Guinardó sempre, en aquell moment, era un barri bastant amb molt comerç, i per tant molta vida de carrer en aquell moment. Jo soc d'una part del Guinardó que tenia comerç a tots els carrers, el carrer principal, que era Mare de Déu de Montserrat, però també amb tots els carrers del voltant, i això s'ha anat perdent, i com a molt queda una mica de comerç, només una mica de comerç al carrer principal. I després, al final, era un barri on de gent treballadora, de gent que per tant passaven poc temps al barri, o sigui, durant els dies de cada dia no havia massa gent, però jo, per exemple, al Guinardó que recordo, ja no amb aquest carrer principal, però sí al voltant, sí que jugàvem al carrer, per exemple, encara, i quan venia un cotxe era jo, para, paràvem al partit de futbol perquè venia un cotxe, perquè eren carrers que no estaven asfaltats encara. Per tant, una ciutat que era molt encara per fer, i barris que estaven molt per fer i que a poc va anar millorant, però també es va perdre aquest jugar al carrer o aquest... Bueno, marxaves de casa i tornaves a dinar i a sopar. I això encara passava quan jo era petit. I era una ciutat que estava molt per fer, però, a més, la meva relació amb la Rambla...
0: T'agrada dir això. Quins són els teus primers records ramblístics?
1: No tinc un concret, però... quan em van portar a les Golondrines, que era el primer contacte amb el mar, anar al Museu de Cera, al final, ramblejar. Els meus avis, a més, vivien al passatge de la Pau, que està al costat de la Rambla, per tant, cada vegada que els anava a veure, acabaven passant per la Rambla. Aquesta relació de que tu anaves al centre de la ciutat, perquè al teu barri moltes coses no existien, i si anaves a comprar a les botigues de la Rambla i als voltants de la Rambla, perquè als barris havia un altre tipus de botigues, eren botigues més del dia a dia, però quan volies comprar roba o volies comprar, baixaves al centre. I aquesta relació és la que molts de la meva generació tenim amb el centre. O quan començaves a sortir amb els teus amics, pues, el primer que s'acudia és baixar al centre de la ciutat.
0: Que és on hi ha el xup-xup i
1: exacte.
0: Allà trobarem les coses. Que no sé si això, quan eres un nano i anaves a casa dels avis, et vas trobar algun personatge mític de la Rambla o canya...
1: El que passa és que amb els records, la nostàlgia té una cosa que no saps si són records induïts o són records de veritat. Jo, per exemple, recordo el xèrif de la Rambla, però no sé si realment el vaig veure alguna vegada. El xèrif de la Rambla era un senyor que anava vestit de xèrif, de cowboy, i baixava per la Rambla i de tant en tant es parava davant d'una altra persona i el retava a un duelo, a treure la pistola. I això, que era un element molt ramblero i molt... No sé si el recordo de veritat o no, però jo el recordo, com si l'hagués vist. O havia també... havien unes persones que el que tenien eren com unes gàbies amb ocellets, que el que feien aquests ocellets era treure el que era el teu futur. Llavors sortien de la gàbia, agafaven un tros de paper i és el que deia el teu futur. I això també ho recordo.
0: Això és ramblisme en vena, eh?
1: Sí, o les fotògrafes que estaven a la part de baix de la Rambla, que feien retrats, i tot això són coses de personatges que havien a la Rambla i que ja no hi són.
0: Que, per cert, suposo que hi ha molta gent que ara diu que la Rambla està més perillosa que mai. No sé si aquesta gent o no recorda o no ha vist la Rambla dels 80, quan entra la droga.
1: Clar.
0: Perquè allò era el Bronx.
1: Sí, sí. És el que dèiem de la nostàlgia. La nostàlgia ens enganya. La nostàlgia ens quedem amb tot el bo o amb tot el que ens agradava, en aquest cas d'un espai, com és la Rambla. I recordem la Rambla que em portaven els meus avis i era fantàstic i de més, però a la vegada és aquesta Rambla que realment era perillosa i on la prostitució ocupava edificis sencers. Era una Rambla que no era ni millor ni pitjor que l'ara, era la que tenien en aquell moment i la que tenim ara tampoc és millor ni pitjor, és la que tenim. I el que a mi m'agradaria és que tothom la gaudís gaudint del que tenim ara, que és aquesta Rambla que amb el que hi ha avui mateix. O sigui, ara si vas a la Rambla trobaràs unes coses que t'agradaran i altres que no. Has de buscar només les que t'agradin i deixar-te portar per aquest exercici de realitat en vez d'un exercici de nostàlgia que només veu aquelles coses bones que t'agradaven, però que no és una visió de conjunt real del que passava a la Rambla, en aquest cas dels anys 80. Ara la Rambla és un espai molt segur. Naturalment, sí que hi ha gent a la que hi ha forters que els agafen la cartera o de més. Però perquè la gent, quan estem de turisme o quan estem passejant, anem més relaxats, ens fixem menys, i això la gent que vol robar ho saben i s'aproveiten d'aquesta situació.
0: Es posa cara de turista
1: sí,
0: i te la veuen.
1: I te la veuen i s'aprofiten. Però no és un espai on passin coses dolentes, al contrari, és un espai molt pacificat, amb molta presència policial, que van passejant per ajudar la gent.
0: Molts d'incògnit, també.
1: També.
0: Si no és algun vestit de rapero de més de 40 anys, doncs potser és un policia. A tu t'han atracat, a tu t'ha passat algo xungo al llarg de la teva vida, no d'ara, a la Rambla?
1: No, mai.
0: Mai, eh?
1: Mai. No.
0: I on ubicaries la Rambla que descriuen el Ràdio Futura a la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és la Negra Flor?
1: És aquesta Rambla més canalla, la Rambla de la nit, la Rambla que dels locals nocturns, de la vida nocturna, en aquest cas, que és una Rambla que hem tingut, que seguim tenint i que no sempre ens agrada, però que a la vegada és molt Rambla, és molt ramblera i és molt aquest esperit d'un barri on passen moltes coses bones, però també passen coses dolentes. Però a la vegada una Rambla plena de vida, tant de dia com de nit. La Rambla segurament és un carrer que no dorm mai. I tot i que aquesta vida nocturna a vegades genera inconvenients per veïns i també per la gent que la visita...
0: Viu molta gent a la Rambla mateixa?
1: Viu més gent de la que pensem. Viu més gent de la que moltes vegades s'ha dit. I nosaltres, per exemple, tenim molts veïns, a l'Associació d'Amics de la Rambla, tenim molts veïns implicats perquè volen tenir aquesta visibilitat i volen viure bé i volen que les incomoditats que a vegades viuen per aquesta vida nocturna, pel soroll que provoca a vegades la gent incívica, volen que d'alguna manera tenir que la gent ho vegi, ho escolti i pues, els recolzin i els acompanyin per tenir evitar aquestes coses dolentes que porta la vida nocturna. Però la vida nocturna porta molt coses bones. O sigui, per sort a la Rambla tenim un club de jazz com el Jamboree, que està a la plaça Real, però...
0: És annexa.
1: És Rambla.
0: Home, i tant.
1: I que és un dels millors clubs, si no el millor club de jazz del món. I si no tinguéssim aquesta vida nocturna intensa, segurament no estaria a la Rambla. Per tant, la vida nocturna té moltes coses bones. I tenim, abans que escoltàvem també a Camarón, tenim el millor tablau de la ciutat, que és el tablau flamenco cordobès, que és un lloc on pots escoltar el millor flamenc que es pot escoltar a Barcelona. És el millor tablau del món de l'any passat. Vull dir, tenim la sort de tenir una oferta cultural imbatible perquè som una zona on passen coses per la nit. Per tant, passen coses dolentes, però que passen coses molt
0: i tant, hi ha motius per treure pit i altres coses que s'han de millorar i m'agrada que exacte. No les estiguis negant perquè per això estem aquí. Ara una mica de la Negra Flor.

0: t'han dit, Xavi, malgrat que l'associació dels Amics de les Rambles és més antiga que tu, perquè es va fundar el 1960, jo imagino que quan tu eres petit i et deien, Xavi, què vols ser de gran? Tu no deies, vull ser el gerent de l'associació d'Amics de la Rambla.
1: No.
0: Què deies tu?
1: Bé, a mi m'hagués agradat, quan era petit, m'hagués agradat ser arquitecte. Trobava que era una cosa fascinant dibuixar cases i després fer que es construïssin. Em semblava una cosa brutal i sempre m'ha agradat molt l'art i, per tant, els edificis, l'arquitectura era una de les coses que m'agradaven molt. Però això ho vaig abandonar. En seguida vaig veure que no... que no és el que...
0: Que no, vas veure?
1: No, perquè la part, diguem... i la part més de càlculs i de més em resultava més difícil. I llavors, m'agradava molt la història, vaig voler estudiar història, i és el que vaig fer. Després no serveix per gaire
0: història. O història de l'art?
1: Història de l'art. Història de l'art, una vegada estudiant història...
0: És una mica arquitectura sense les matemàtiques,
1: exacte.
0: Et queda història de l'art.
1: És com ser crític de música en vez de músic, una mica. I ja que no podia ser músic, vaig ser crític de música, en aquest cas. O vaig estudiar història de l'art. I després el que et deia, serveix de poc si no et vols dedicar a ser...
0: Tu estudies història de l'art amb alguna aspiració concreta, una mica...
1: No
0: sé molt bé què fer, tiro per aquí, que això m'agrada.
1: Tiro pel que m'agrada. I després és quan ja estic estudiant i veig que s'apropa el moment de buscar una sortida laboral, veig que no hi ha gaires. I a mi m'agradava molt també la ràdio. I llavors estudio paral·lelament imatge i so, perquè en aquell moment no hi havia una carrera, havia periodisme, però no havia una carrera tècnica com hi ha ara, i estudio imatge i so, que era una FP, i ho faig paral·lelament. I llavors, quan acabo la universitat, també havia acabat la FP d'imatge i so, i és a el que em vaig començar a dedicar, perquè al final no vaig treballar amb ràdio, que és el que m'hagués encantat, i el que vaig fer va ser treballar en televisió.
0: Una mica de ràdio sí que vas fer, no?
1: Sí, però això amb amics. Això...
0: Ah, ràdio... ara faries un podcast.
1: Exacte. Però nosaltres vam muntar amb uns amics, vam muntar una ràdio lliure al Guinardó. I vam estar uns anys fent ràdio lliure amb un emissor totalment pirata i passant-ho molt bé.
0: Bé, la prehistòria del podcast, el que
1: exacte.
0: Dèiem. I va ser en aquesta època fent ràdio pirata quan el Xavi Massip es va enamorar del Donosti Sound, un esclat de grups de música de Sant Sebastià que va tenir lloc a principis dels 90, i entre aquests grups hi havia Le Mans, La Bona Vida o Family.

0: Viaje a los sueños polares de Family, sonant el llapis de memòria del Xavi Massip, que, com dèiem, és o era un gran seguidor del Donosti Sound, un fenomen, Xavi, que està caput ja, perquè pel que he vist, tots els grups que el conformaven, sí, cap està en actiu.
1: Cap està en actiu, però...
0: Tu els continues escoltant?
1: Continuo escoltant els discs antics, perquè, per exemple, aquest de Family és un disc fantàstic. Només van treure aquest disc. A més, Family és una cosa molt estranya, perquè s'ha convertit en un disc de culte dintre del pop espanyol, però només van treure aquest disc i bé, és una llàstima, perquè és un disc que estaria entre els meus favorits de tota la història del pop espanyol, no? I bé, la resta de grups han anat desapareixent, perquè a més tots tenen una edat, i el que passa és que alguns continuen tocant amb altres bandes i alguns els continuo seguint. I de fet, aquest any nosaltres sempre intentem fer, dintre la Festa Major de la Rambla, fem uns petits concerts que al final ho fem al Teatrino del Conservatori del Liceu, que és un lloc fantàstic, que està a sobre del Liceu, a sobre del cercle del Liceu, i que pertany al Conservatori. Ara ja el fan servir per fer exàmens i de més, i és un petit teatre per 120 persones, amb cadires de fusta, amb totes les parets de fusta, és molt maco. I allà fem un concert cada any. I aquest any vaig aconseguir portar Amateur, que és és el que queda d'un dels grups d'aquella època, que era La Bona Vida. I bé, va ser un concert molt especial, perquè a banda de que el lloc és molt xulo i els concerts que fem funcionen molt bé, perquè són amb silenci absolut, la gent molt atenta i la gent ho gaudeix molt perquè l'espai és maco, però a més el concert està fet amb molt de carinyo. Bé, vull tornar a escoltar a un grup que t'ha acompanyat tota la vida, pues això...
0: Home, dona gustet.
1: Sí, sí, sí.
0: Que parlant d'escoltar, Xavi, m'ha dit un ocellet que ets un gran escoltador, i això t'ha anat genial per fer la teva feina de gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, i de fet m'han dit textualment: el Xavi això no t'ho dirà, però és una persona molt valorada i molt estimada tant pels veïns com pels comerços i també per les institucions. Carai, Xavi, què els hi dones a tothom?
1: No ho sé. No.
0: S'està posant ara una mica vermell,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, sí. Sí, perquè no, el que faig és fer la meva feina. Jo el que intento sempre és pensar en tot això. Pensar en els veïns, pensar en els comerciants, pensar en les institucions i pensar en la Rambla. I el que intento és que tothom estigui el millor possible, claro, i que si tenen un problema solucioni el més aviat possible i satisfactòriament per aquella persona o per aquell comerç que té un problema. I si puc ajudar amb algú, a mi m'encanta.
0: Allà estàs sempre, tu?
1: Jo estic sempre, sí. I ara que per desgràcia, per sort o per desgràcia, però una mica per desgràcia, estem connectats les 24 hores del dia, ara és constantment que si veus una notícia, si veus, en seguida penses en quines externalitats tindrà aquesta notícia o quines afectacions tindrà pels veïns. I llavors en seguida et poses en contacte amb ells per veure si ha passat alguna cosa, si estan afectats d'alguna manera. I això vol dir que constantment o estàs mirant les xarxes i sempre acabes monitoritzant coses que passen i que et fan pensar en la feina. És el bo i el dolent a la vegada.
0: I a més crec que tens l'Observatori i la Rambla, es diu?
1: Sí, tenim un observatori. Jo no, tenim,
0: bueno, teniu
1: l'associació, sí, sí. Tenim un observatori...
0: Que és un big data, no?, que us ajuda a desmuntar tòpics, prejudicis, també sí, a confirmar-los, a prendre decisions...
1: Sí, el que tenim... aquest observatori està dintre d'un projecte que es diu La Rambla, un nou model de turisme urbà. El que volem és canviar el model de turisme que tenim per fer-lo més amable, tant per la gent que ens visita com per la gent que hi viu a la ciutat i per la gent que hi viu a la Rambla, sobretot. O sigui, al final el que volem és que l'objecte de souvenir que es ven a Barcelona representi realment a Barcelona. Volem que els locals tinguin aquest mix comercial que abans parlàvem.
0: I això amb dades no és més fàcil de...
1: Amb dades és molt més fàcil i sobretot ens ajuden també a veure la situació que tenim. I dintre de la situació que tenim, on només són percepcions, perquè a vegades dius, mira, la percepció és que tenim un problema amb que estan desapareixent les parades de flors. I dius, no, anem amb les dates. Tenim... Sí que és veritat, eh? Estan, no estan desapareixent, però sí que cada vegada tenim menys.
0: Les diuen que sí.
1: Tenim menys. Però ens permet, amb les dades, al final, el que ens permet és mesurar la situació que tenim i veure com on hem d'incidir o on hem de demanar a l'Ajuntament, perquè moltes coses no les podem fer nosaltres, però sí que li podem demanar a l'Ajuntament que les faci per millorar aquesta situació o aquestes coses que ens estan dient les dades. I, per tant, és molt interessant tenir aquestes dades, diguem, absolutes, però també les dades de percepció. O sigui, al final el que fem és també anàlisis de reputacionals. El que diu la gent a les xarxes. Com veuen la Rambla i els locals de la Rambla i els atractius de la Rambla. I això ens permet també millorar o implementar accions que ens ajudin a millorar.
0: Ara et podria preguntar què diu l'observatori de què tal és això de tenir gos a la Rambla, però t'ho pregunto... Bueno, no, els teus gossos poc toquen la Rambla, no? Ells són d'Hospitalet.
1: Sí, sí, però...
0: Te'ls emportes també a, sí, a treballar?
1: Sí. No, a treballar no, perquè al final...
0: A ramblejar?
1: A ramblejar, sí. A ramblejar segur, perquè és el que et deia. El meu temps d'oci, quan dic que jo visc a la Rambla, el meu temps d'oci, la majoria passa a la Rambla, perquè acabes anant al teatre, acabes anant a veure una exposició, acabes... Clar, t'assabentes de tot el que fan i dius, ostres, aquesta obra de teatre que fan ara al Poliorama o que fan al Romea, la vull anar a veure.
0: Però llavors... aquí no pots amb els gossos.
1: No. Però a lo millor hi ha algun acte que sí que vols passar-te per veure com està anant i de més, i aquell dia sí que baixes amb la gossa, en aquest cas.
0: Quants en tens? Pensant que tens dos?
1: No. Vaig tenir un.
0: Ah, i ara en tens un altre.
1: I ara en tinc un altre, sí.
0: Que ara acabarem amb una cançó dedicada a ell, però clar, estem a punt d'acabar i ja m'imagino que ara és un tema que no et deu agradar, però jo t'ho he de preguntar com vas viure com a gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla l'atemptat del 17 d'agost del 2017, que suposo que va ser el moment més...
2: Més dur.
0: La teva trajectòria dintre de l'associació.
2: Sí, el moment més dur perquè bueno, molta por, molta... Bueno, la sensació... Jo m'emociono, encara, quan parlo, i jo, no, per sort, no hi era, a la Rambla, en aquell moment. I recordo que em va arribar l'avís per un comerciant que em va trucar i em va dir, escolta, està passant això? No sabíem ben bé què passava. I el primer començar a trucar a tots els telèfons que tenia, de veïns, a la Carolina, la florista, la vaig trucar. Escolta, esteu tots bé? Molta preocupació i després això es va allargar durant molts dies. Jo, la sensació més dura que he tingut a la Rambla, primer va ser aquest, el xoc de... Hi ha hagut un atemptat i, ostres, anem a veure que tothom estigui bé. Però després és quan jo arribo el dia següent a la Rambla i em trobo un silenci absolut. O sigui, la Rambla, que sempre és brugit, que sempre és soroll, la cosa que més em va impressionar i que encara avui, quan penso, digo, ostres, que dur, és aquest silenci que havia a la Rambla. La gent parlava baixet, i això és el que més em va apretar el cor, perquè era com si ens l'haguessin pres, la Rambla, en aquell moment. Després vaig estar, durant la pandèmia, que també hi havia silenci, però era un silenci diferent. No era aquest silenci de tenir el cor apretat i no poder respirar a fons. Això va ser el moment més dur. I ens va durar molt i ens va ajudar molt tota la gent de Barcelona. El recolzament de la gent de Barcelona que baixava la Rambla només per deixar unes flors o per acompanyar-nos senzillament i presentar el respecte. I aquest caliu que ens van transmetre i que és el que ens va ajudar a tirar endavant i tornar a obrir les botigues, els que tenien que obrir botigues, i tornar a passejar, i tornar a ramblejar. Però va ser un procés lent i va haver gent que li va costar molt i va haver gent que va aprofitar per plegar, per exemple, una florista va aprofitar per plegar i ja no va tornar a treballar a la Rambla, perquè va ser un moment molt dur per tots.
0: Que l'any que ve es compliran 10 anys de l'atemptat, imagino que hi haurà homenatge, alguna cosa... Deveu estar començant a...
2: L'homenatge es segueix fent cada any.
0: Sí.
2: perquè les víctimes ho volen. I al principi, o sigui, el que hem de respectar és que les víctimes es sentin acompanyades. I, per tant, mentre elles necessitin aquest homenatge, seguirà fent, i sobretot de la manera i amb les característiques que ells necessitin per sentir-se recolzat i per sentir-se amb aquest caliu que l'homenatge li es vol transmetre. Tenim un homenatge físic que és un monument que seguirà estant després de les obres, o sigui, ara l'han retirat, però es tornarà a col·locar, que està precisament a la Rambla de les Flors. I bé, aquest homenatge està sempre, però a banda hi ha aquest acte d'homenatge que es va repetint cada any i que és el moment en què ens trobem amb les víctimes i podem donar-los, pues, això, una abraçada o un aplaudiment que poc més podem fer. Mm. I bé, és un acte que mentre ells ho necessitin s'ha de seguir fent.
0: Ja em sap greu acabar de baixar una, Xavi, però clar, ho havíem de parlar tot perquè la Rambla és història viva i això forma part de la història de la Rambla. Et sembla si acabem amb Lucy in the Sky with Diamonds dels Beatles? Et sembla un bon final?
2: Em sembla un final perquè teníem que posar Beatles. Beatles és un de les meves grups favorits i llavors els nostres gossos, les nostres gosses, perquè sempre han sigut gosses, sempre han tingut nom de cançó. I en aquest cas li vam posar...
0: Es diu Lucy.
2: I
0: l'anterior com es deia?
2: Cas, per una cançó d'un grup que es deia Más Birras, també un grup espanyol, que es deia Cas, la xica més guapa de la ciutat, i bé, les nostres gosses sempre tenen nom de cançó.
0: Ara pensant que no vas a dir Penny Lane, o qui sap. Xavi Massip, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: I moltes gràcies.
0: Doncs vinga, tothom cap a la Rambla, a passar molt bona tarda, i us deixo ja que comença la ventana. Una abraçada, us quedeu amb els millors, amb els Beatles.

0: beso al aire.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: L'obertura de noves farmàcies es regirà per una ràtio de 2.350 habitants per establiment. Bona tarda, obrim el balcó.
3: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
2: Aquesta és una de les principals novetats que introdueix la llei d'ordenació farmacèutica que han presentat la ministra de Salut, Helena Mas, i la cap de Recursos Sanitaris. Un text, es tracta de la modificació d'un text, volem dir, que actualitza una normativa, Carles, de l'any 1977.
4: Què tal, Arnal? Doncs sí, segons aquest text, Escaldes Engordany i Andorra la Vella, les dues parròquies centrals, ja complirien amb el ràtio de farmàcies, però per contra, altres parròquies com Encamp, Ordinola, Massana, encara podien fer-ne més.
2: Al balcó d'avui, dijous 21 de maig, us explicarem que Salut està treballant per rebaixar l'edat per participar en els cribatges del càncer de mama. Ho fa a partir de les recomanacions internacionals, ho ha explicat la mateixa ministra de Salut, Helena Mas.
4: En clau de successos, detinguda una treballadora sospitosa d'apropiar-se, sí, de robar gairebé 1.000 euros en efectiu. Els agents de policia han arrestat aquesta dona a Escaldes Engordany, acusada d'haver comès un delicte contra la funció pública i un altre contra la seguretat en el tràfic jurídic.
2: I Afers Socials va atendre 314 menors l'any passat. Així consta en l'informe de protecció a la infància, que indica que van intervenir en 28 casos menys que el 2024, per tant, un 8% menys.
4: I anirem fins a Ordino, perquè aquesta tarda hi ha hagut Consell de Comú i hi ha hagut debat per defensar les competències comunals en matèria d'urbanisme, i és que majoria i oposició finalment s'han posat d'acord per reivindicar els poders en aquesta matèria.
2: I en esports, Carles, Mònica Dòria defineix els seus objectius de temporada.
4: Sí, i a més del Mundial d'Oklahoma, la classificació olímpica marcarà el curs d'enguany, perquè els criteris per anar a Los Angeles han canviat, i ho explicarem en el temps dels esports, tot i que Mònica Dòria veu molts avantatges respecte a aquest canvi del sistema de la classificació olímpica.
2: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: L'obertura de noves farmàcies es regirà per una ràtio de 2.350 habitants per establiment. Aquesta és una de les principals novetats que introdueix la llei d'ordenació farmacèutica que han presentat la ministra de Salut, Helena Mas, i la cap d'àrea de recursos sanitaris, Carme Pallarès. Es tracta d'un text que actualitza una normativa de l'any 1977 i que introdueix un model més modern, equitatiu i alineat amb els estàndards europeus. A més, servirà per fer una planificació territorial dels establiments, enfortirà el paper del farmacèutic i garantirà l'accés als medicaments de forma més equilibrada, Carles, a tota la població.
1: La ministra ha explicat que hi ha 57 farmàcies a Andorra, la majoria de les quals estan a la Vall Central, i que la llei diu que establirà un criteri poblacional de 2.350 habitants per a cadascuna, amb una distància mínima entre elles de 60 metres. Això sí, amb algunes excepcions per assegurar l'accés als medicaments a zones amb menor cobertura.
2: És l'optimització de la distribució territorial de les farmàcies. I això què vol dir? Vol dir que hem d'evitar, doncs, que hi hagi zones massificades o zones sense cobertura. Hem de promoure aquesta distribució equitativa de la farmàcia, perquè això el que farà és fomentar que hi hagi unes condicions adequades del funcionament del servei.
1: Segons aquestes directrius, Escaldes d'Engordany o Andorra la Vella ja tindrien el volum adequat de farmàcies, excepte en algunes zones residencials. Però, per contra, al poble d'Encamp, a Ordino o a la Massana, encara podria haver-n'hi alguna més. La llei d'ordenació farmacèutica presenta un règim sancionador amb multes que van dels 300 euros fins als 20.000 segons el grau en el qual estigui tipificada, i fins i tot podria implicar el tancament del negoci. Per altra banda, regula la venda de medicaments en línia exclusivament per a aquells que no necessitin recepta. Estableix que els locals han de tenir un mínim de 70 metres quadrats o 90 si inclou un laboratori per a preparar fórmules magistrals, i estipula les activitats complementàries que poden tenir, com ara les d'òptica, dietètica o parafarmàcia.
0: Són les 7 i 25 minuts. Moment per conèixer la previsió meteorològica.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Bona tarda. Avui hem assolit les temperatures més altes del que portem d'any, fregant els 29 graus al sud del país, 28 a Andorra Vella. Aquesta hora encara estem al voltant dels 25 graus al centre i sud del país, al fons de les valls. I el temps que ha fet avui s'ha de repetir de manera molt similar tots els dies que resten d'aquesta setmana. De sols petites variacions en la temperatura, però pròpies ja de temps plenament estiuenc. Demà al matí, Andorra la Vella, una mínima al voltant dels 12-13 graus, la màxima de 9 al voltant dels 28. Sol tot el dia, durant la tarda, una mica de vent.
5: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
6: Sempre al teu costat.
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
8: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
9: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, Ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit el 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
10: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
11: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
12: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials amb préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
13: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.

0: Són les 7 i 30 minuts. Salut rebaixarà l'edat per participar en els cribatges del càncer de mama a partir de les recomanacions internacionals. El ministeri que lidera Elena Mas està treballant en aquesta mesura que ja han aplicat altres països, com ara Espanya, que ha ampliat les proves a les dones d'entre 45 i 74 anys. Implicaria, per tant, rebaixar 5 anys l'edat mínima a partir de la qual s'ofereixen les mamografies gratuïtes. Mas ho ha desvinculat totalment del fet que el país veí ho estigui aplicant, però sí que admet que és una política que impulsa les organitzacions internacionals competents a les quals, diu, li volen donar resposta. Cal recordar que el programa de detecció precoç del càncer de mama dona l'opció a totes les dones residents entre 50 i 74 anys a fer-se una mamografia gratuïta cada 2 anys. I ha estat detinguda una treballadora sospitosa, Carles, d'apropiar-se gairebé 1.000 euros en efectiu.
1: Ho explicàvem abans, agents del cos de policia han arrestat a Escales d'Empordany una dona de 47 anys a qui acusen d'haver comès un delicte contra la funció pública i un altre contra la seguretat en el tràfic jurídic. Tal com detalla el balanç, la interessada era investigada des de l'abril quan van constatar algunes irregularitats en la gestió de la caixa del seu lloc de treball. Així s'hauria apropiat de més de 900 euros en diversos cobraments en efectiu. En algun cas va emetre un rebut i posteriorment va anul·lar el cobrament, mentre que en altres no va donar-ne cap, sinó que directament s'hauria quedat els diners. La investigació policial continua oberta, tot i que la detinguda ha passat a disposició judicial. Per altra banda, han arrestat un conductor de 66 anys que va donar una taxa d'alcoholèmia d'un 87 i que va provocar un accident amb danys materials a la Massana.
0: Canviem de qüestió perquè el sindicat de l'habitatge ha reclamat un compromís als grups de la majoria per introduir garanties efectives que mantinguin la protecció dels llogaters. Representants de les dues parts es van reunir ahir a la tarda en una trobada que es va produir amb total normalitat, però que evidenciava que mantenen posicions molt allunyades. Els grups de la majoria insistien que la llei de descongelació dels lloguers és una norma de mediació i d'equilibri. Des del sindicat l'entenen, per contra, com una porta oberta a la inseguretat residencial, a les pujades abusives i a les expulsions silencioses. Per aquest motiu, els van demanar explícitament que la fessin més garantista o almenys que es comprometessin per escrit i signant que implementarien noves accions que protegeixen els llogaters en futures lleis o bé en les modificacions d'altres que ja estiguin en vigor. Afers Socials, Carles, va atendre 314 menors el 2025.
1: Així consta, es desprèn de l'informe sobre la protecció a la infància, que indica que l'any passat van intervenir en 28 casos menys que el 2024, una xifra que és un 8% inferior a les hores quan havien estat 342. A més, corresponen a 233 famílies que representen un 5% menys. Malgrat que les dades van a la baixa respecte al 2024, cal reconèixer que continuen sent de les més altes d'una sèrie històrica que remunta a 20 anys enrere. Els resultats afecten a totes les franges d'edat i numèricament destaca la dels 11 als 15 anys perquè representa 13 casos menys. La segueix la dels 4 als 11 amb 9 menys i la de 16 a 18 amb 6 casos menys. Els menors de 3 anys es mantenen amb els 34 casos del 2020 i de l'any passat, sí, i és la xifra més alta de sempre. Quan al tipus de situació detectada que obliga a fer la intervenció, cal ressaltar que baixen tots, especialment per incapacitat parental, per negligència en la cura i l'atenció o per conflictes greus entre progenitors. Per contra, augmenten en 4 els adolescents en risc i en 3 els de violència domèstica.
0: I l'executiu pagarà 275.000 euros per comprar el terreny adjacent a la presó que servirà per ampliar les instal·lacions. El Consell de Ministres aprovava ahir el projecte de llei de crèdit extraordinari que servirà per adquirir aquesta parcel·la de 1.800 metres quadrats que permetrà ampliar els espais del centre penitenciari. D'aquesta manera, l'executiu i la propietat han tancat un preu de 275.000 euros, dels quals 260.000 seran per comprar el terreny, 15.000 per comptabilitzar els impostos. Cal recordar que la voluntat és tancar aquesta operació, millorar l'entorn per al treball multidisciplinari amb departaments d'infermeria, psicologia i psiquiatria. Carles, saltem de qüestió, anem ara a Ordino, perquè hi ha un front comú a la parròquia per defensar les competències comunals en matèria d'urbanisme.
1: Majoria i oposició s'han posat d'acord per reivindicar els poders que els atorga la Constitució en aquesta matèria i que també recull la Llei del Territori, un text que el conseller de Perordino, Enric Dolça, ha recordat que ell mateix va votar. Així, en resposta a la proposta que va formular l'Associació de Propietaris de Terres perquè la reforma de la Llei del Sòl centralitzi les atribucions d'urbanisme en favor del govern. En aquest sentit, la Consol Major Maria del Mar Comat troba contradictori que l'APTA apeli constantment als drets que els garanteix la Constitució, però que, en aquest cas, opini tot el contrari.
2: I, evidentment, de la mateixa manera que l'Associació de Propietaris reclame aquell article 100 sobre el dret a la propietat, que es reclame tan fortament que suposadament no s'està respectant, ara no entenc com és que es posen a discutir d'algo que recull la Constitució, que són les competències del comú i que és la competència que pertany, i aquesta competència pertany a la competència d'urbanisme, pertany al comú. Llavors, per unes coses sí que volem respectar la Constitució, volem que respecti la Constitució, per d'altres no. Bueno, és una mica contradictori.
1: En relació al creixement urbanístic, ha defensat la necessitat de trobar un equilibri entre la imposició de límits i el manteniment de la salut econòmica del Principat.
0: I abans de passar als esports, us explicarem que Escaldes aspira a formar part de l'Associació Europea de Viles Històriques Termals. El Comú ha presentat candidatura per ser parròquia d'aquesta xarxa vinculada al Consell d'Europa, amb l'objectiu de promocionar turísticament i el relat patrimonial d'aquest bé natural.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: La classificació olímpica, Carles, marca la temporada de Mònica Doria.
1: Els criteris per anar a Los Angeles han canviat. El bitllet olímpic no es decidirà en una sola competició, tal com passava fins ara, que s'aconseguia a partir dels resultats del Mundial previ als Jocs, sinó que s'establirà al llarg de 9 proves puntuables entre aquesta temporada i la següent. És la gran novetat pel que fa a canoa i caiac, i és que enguany les Copes del Món de la Seu i París, del mes de setembre, entraran dins d'aquest nou sistema, a més de la cita mundialista del juliol d'Oklahoma. Aquesta primera fase de classificació s'allargarà, atenció, fins al 27 amb el Mundial que s'organitzarà a la Seu. I l'última prova del calendari a Montgomery, als Estats Units. Per tant, haurà d'esperar Mònica Doria a la tardor de l'any vinent per saber si obté la plaça olímpica, ja que només comptaran els 5 millors resultats. Com Andorra només tindrà una representant, li val amb classificar-se en qualsevol de les tres disciplines. Segons Doria, un altre dels avantatges és que no tindrà la pressió de jugar-se la classificació a una sola carta.
4: Com a esportista et dona una mica més de tranquil·litat en el fet que es compte tot el teu rendiment durant un any i mig i no només en una competició, cosa que realment posa molta pressió en una sola competició, amb una sola màniga, que moltes vegades no té per què representar el rendiment de l'atleta. Sé que si rendeixo al meu nivell durant aquest temps, estaré en aquests noms. Llavors, a mi em dona una mica més de calma, però és cert que també ja et comences a preparar per aquests Jocs 2028 a dia d'avui.
1: Una vegada reparteixin les primeres places, les restants sortiran de l'Europeu del 2028 i d'un torneig preolímpic que s'organitzarà uns mesos abans dels Jocs. Tal com ja va avançar aquesta casa, la palista competirà en dues proves de la Copa del Món abans de marxar a Oklahoma. S'estrenarà el primer cap de setmana de juny a Praga, la República Txeca, i la següent setmana viatjarà a Augsburg, Alemanya. Però aquest any també tindrà una competició important a finals de setembre, que serà l'Europeu a Irbea, a Itàlia, per intentar repetir l'or de l'any passat que va aconseguir a París. I ràpidament aquest diumenge es farà el campionat d'Andorra de gimnàstica rítmica. S'ha presentat amb la col·laboració aquesta tarda d'AdBank.
5: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.